0: Aquesta era la sonata per a violí i piano número 2, el poema místic d'Ernest Bloch, que sentíem interpretat per la violinista Latika Onda Rosenberg i pel pianista Avner Arad.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: El compositor Eduard Toldrà és el següent convidat a la sintonia de Catalunya Música. D'ell sentim el quartet de corda en do menor per l'art, en la versió per orquestra de corda.

0: L'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra, amb Gerard Claret al capdavant, ens oferia la versió per orquestra de cambra del quartet de corda en do menor per l'art d'Eduard Toldrà.
1: Catalunya Música.
2: Us convidem a sentir tot seguit la versió per a octet de vent de la Simfonia número 7 en la major opus 92 de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Octoforos Ensemble.

0: Aquesta era la versió per a octet de vent de la 7a sinfonia de Beethoven, sinfonia en la major, opus 92. La música de Beethoven la sentíem en la versió de l'Octoforos Ensemble.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem endavant la nostra

Programació ara per sentir la sinfonia número 2 en do major, opus 61, que Robert Schumann va compondre l'any 1846. Consta dels moviments Sostenuto assai allegro ma non troppo,

0: Aquí s'acaba la sinfonia número 2 en do major, opus 61 de Robert Schumann. Ens acompanyava l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart sota la direcció de Roger Norrington.
1: Catalunya Música.

Continuem aquí a la nostra sintonia, tot seguit amb l'audició de les exèquies musicals de Heinrich Schütz, el seu opus 7. La música d'aquest compositor alemany la sentirem avui amb el conjunt The Sixteen i The Symphony of Harmony and Invention, el conjunt instrumental que els acompanya, dirigit per Harry Christophers.

0: Eren les exèquies musicals de Heinrich Schütz, el seu opus 7, una obra que sentíem amb les formacions de Sixteen i The Symphony of Harmony and Invention, dirigides per Harry Christophers.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Del compositor txec Bohuslav Martinus convidem ara a sentir els 6 esbossos per a piano catalogats amb el número 203. Ens acompanya el pianista Giorgio Koukl.

Acabem de sentir els 6 esbossos per a piano catalogats amb el número 203 en la producció de Bohuslav Martinu. Ens acompanyava el pianista Giorgio Kolk.

0: Catalunya Música.
1: Continuem avui la nostra programació amb el concert per a violí i orquestra A la memòria d'un àngel, compost per Alban Berg. Daniel Hope, el violí, i l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigits per Paul Watkins, l'interpreten a continuació.

El concert per a violí i orquestra que ara sentia més d'Alban Berg és el concert a la memòria d'un àngel que el violinista Daniel Hope interpretava amb l'Orquestra Simfònica de la BBC dirigida per Paul Watkins.

0: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Ens situem ara a l'Anglaterra del segle XVI per sentir música de Christopher Tai. És la peça Sit Fast per a consort de violes. Ens acompanyen Jordi Savall, Eunice Brandau i Sergi Casademunt.

0: Catalunya Música.
1: L'audició que us proposem a continuació aquí a Catalunya Música és la de la Simfonia número 2 en si bemoll major, l'Obgesang, o Cant de Lloança, que és l'Opus 52 de Félix Mendelssohn. La sentirem interpretada per les sopranos Anne Schwanewilms i Petra Maria Schnitzer, pel tenor Peter Seifert, el cor de la Gewandhaus de Leipzig i l'orquestra també de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Riccardo Chailly.

0: Hem sentit la sinfonia número 2 en si bemoll major, Lobgesang o Cant de Lluança, l'opus 52 de Félix Mendelssohn. La sentíem interpretada per les sopranos Anne Schwanewilms i Petra Maria Schnitzer, pel tenor Peter Seifert i pel cor i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Ricardo Chailly.
1: Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir el concert de Brandenburg número 2 en fa major, número de catàleg 1047 de Johann Sebastian Bach, en la versió dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: És el concert de Brandenburg número 2 en fa major, número de catàleg 1047 de Johann Sebastian Bach, que hem sentit en la versió dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.
1: Catalunya Música.

0: T'has preguntat quins són els directors musicals més influents de l'actualitat? Els Homes Clàssics dediquen la setmana a 5 grans mestres que pots veure dirigir en les principals sales del món.
1: Els Homes Clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
2: La manera de presentar-ho crec que podria canviar molt. No hi ha això de fer rock and roll de Vivaldi o vestir-se un poquet més desenfadat. No, és que nosaltres presentem d'una manera sincera i tranquil·la la música clàssica, perquè jo no crec que Beethoven o Schubert o Bach siguessin tan rígids o tan quadrats. És veritat, el que fem és difícil, tenim que estar molt concentrats, però jo crec que també la manera de parlar, la manera de ser, la manera de presentar-se, de pujar a una escena, podria canviar un poc. Jo provo de fer-ho així.
0: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Lina Turbonet.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Avui, dilluns 1 de juny de 2026. Vet aquí que vaja, que sembla que estiguem a 1 d'agost, realment per les temperatures tan altes que estem gaudint, una mena d'estiu avançat i que, en lloc de saludar l'arribada del darrer mes de primavera, vaja, que costa una mica, ja que estem de ple en una sensació d'absolut estiu. Vaja, com a mínim, si a més la sensació és emocional, doncs millor, perquè vol dir que estem contents. I nosaltres sí que ho estem, i per això encetem aquesta nova setmana celebrant-ho tot sentint música de dansa. Música de dansa d'un dels compositors d'origen espanyol, fagotista, que va publicar i va estar treballant un temps a la cort d'Àustria, va publicar en la primera meitat del segle XVII, concretament el 1638 a Venècia, el seu recull de música instrumental, on es testimonia, en definitiva, les seves virtuts musicals. Ens referim al compositor i fagotista, o potser hauríem de dir baixonista, Bartolomeo de Selma i Salaverde, del que ens sentim una suite de les danses que va escriure per veu instrumental aguda i baix continu, en aquest cas, flauta de bec i baix continu.

Aquí teníem una selecció de les danses que el compositor i fagotista Bartolomeo de Selma i Salaverde va escriure per instrument i baix continu, instrument agut, violí, cornetto, en aquest cas era flauta de bec en aquesta interpretació del trio Undamaris. Una pàgina, unes pàgines o unes danses interpretades amb diferents tipus de flautes de bec, des de les habituals soprano, passant a la més greu tenor o una excel·lent o Garkline Flutline, una flauta aguda. És part, diguem, d'aquesta diversitat que caracteritzen molts instruments, no només de la família de les flautes de bec, sinó també d'altres famílies d'instruments que trobem ja en el segle XVI, com les violes de gamba, per exemple, o la família de les xirimies. Vet aquí, doncs, com la flauta de bec anava guanyant terreny en aquell context del primer barroc i, de fet, tots els autors d'aquesta època, incloent el Bartolomeo de Selma i Salaverde, que sembla que va néixer a Cuenca, que es va fer monjo agustí i que després va anar, diguem-ne, treballant per Europa, passant etapes, alguna d'elles important, com la que va passar a Àustria. Vet aquí, doncs, que aquest instrument, vaja, tots els autors deixaven opcionalment que aquestes obres es poguessin interpretar amb aquesta varietat d'instruments. Aquest també és el cas de Tarquinio Mèrula, compositor, organista, violinista. Va néixer a la ciutat de Busseto. Sí, sí, la mateixa ciutat on, pràcticament 200 anys més tard, hi naixia Giuseppe Verdi, 200 i escaig. Mèrula, recordeu, qui va néixer el 1595, moriria el 1665. Va néixer a Busseto, sabem que va treballar quan va ser jove a Cremona i després doncs va anar seguint en altres tasques en altres poblacions. Sabem que va seguir l'exemple de Monteverdi, de qui va extreure algunes idees d'estil, etc. Bé, doncs el 1637 Tarquinio Mèrula va publicar una de les seves diverses col·leccions de composicions. L'Opus 12, imagineu-vos, la primera, l'Opus 1, l'havia publicat el 1615 i així va anar publicant més de 12 opus. El seu catàleg és un catàleg prou generós. I vet aquí que en aquest Opus 12 hi trobem algunes canzoni per dues veus i baix continu. Un any abans que Bartolomeo de Selma i Salaverde, Mèrula publicava, per exemple, en aquest Opus 12, la seva canzona La Caterina per dues flautes de bec i baix continu.

Aquí teníem la música de perfil virtuosístic. Tarquini Homèrola va publicar en el seu 12è recull de peces, el seu Opus 12, l'any 1637. Com sempre, el tractament de les veus agudes era opcional. Es podia tocar amb violins, amb cornetes, amb flautes de bec. Aquesta versió del quartet barroc de Sant Simó era interpretada amb flautes de bec. La flauta de bec va ser un instrument que va mantenir la seva vigència fins pràcticament la primera meitat del segle XVIII. Va ser aleshores quan les modes van començar a canviar i de manera progressiva instruments com el llaüt, la flauta de bec o la viola de gamba van anar perdent vigència, van anar perdent ús entre els compositors majoritaris de l'Europa d'aquell panorama. I vet aquí que aleshores doncs, encara alguns dels grans compositors del barroc en van fer un ús original i directe, com per exemple Georg Philipp Telemann, de qui sabem que de jove va ser un excel·lent coneixedor i intèrpret de la flauta de bec. I, de fet, només cal resseguir la nombrosa quantitat d'obres que va escriure combinant-hi la flauta de bec, tant música de cambra com cantates, i observar-ne com la dimensió, diguem-ne, idiomàtica de l'instrument realment era molt precisa. Vet aquí que nosaltres ara en tindrem una mostra, és la sonata a trio en re menor per violí, flauta de bec i baix continu de Georg Philipp Telemann.

Interpretació en directe d'aquesta sonata trio en re menor per violí, flauta, de bec i baix continu de Georg Philipp Telemann, Alessandro Bares, el violí i el trio de Maris eren els intèrprets d'aquesta sonata de Telemann, on es demostrava allò que us comentàvem, la dimensió idiomàtica que Telemann aconsegueix, assoleix de la flauta de bec. Ell la tocava i, per tant, escriu d'una manera molt idiomàtica, com s'acostuma a dir en aquests casos. Bé, i l'últim exemple, avui per començar aquest primer temps a Catalunya Música d'ús de flauta de bec, us el proposem a través d'una de les sonates que teòricament va escriure Vivaldi, però que Vivaldi no va escriure, sinó que ho va fer Nicolas Chédeville. Chédeville era un compositor francès dels temps de Lluís XV, del que en diem el rococó, i va ser ell que, aprofitant la tirada que Vivaldi estava tenint, sobretot gràcies a les quatre estacions, en aquell moment a París, va publicar un suposat recull Opus 13, del qual Vivaldi no sabem si en va arribar a saber res en vida, que el va titular Il Pastor Fido. Són sis sonates majoritàriament escrites, és molt probable que per Nicolas Chédeville, i en alguns casos agafa fragments originals d'Antonio Vivaldi i en fa un arranjament per instrument solista i baix continu. A la portada del recull diu que aquestes sonates es poden tocar amb oboè, amb flauta travessera, flauta de bec o fins i tot amb la musseta, que és aquella mena de gaita que, vaja, es va desenvolupar en els temps de Lluís XV, una gaita, un sac de gemell, molt arreglat, molt decorat, etc, aprofitant la moda pastoral que es anava implantant a l'entorn de la cort barcellesca. Doncs bé, Chédeville ens proposa aquestes sonates Il Pastor Fido, que a més vol dir el pastor fidel, ja amb connotacions gairebé com si estiguéssim en el context d'una égloga vinculada a la natura, una égloga sonora, i vet aquí doncs que potser de totes les sonates la més propera a l'estil de Vivaldi és la darrera, la número 6, de la que tot seguit en sentim el quart i últim moviment.

0: Així de brillant acaba la sisena i última de les sis sonates que Nicolas Chédevil va publicar a París, dient que eren d'Antonio Vivaldi, sota el títol de Il Pastor Fido. Era l'any 1737. Hem pogut sentir la interpretació del trio barroc del cafè. I vet aquí un petit resum de la utilització de la flauta de bec en la música barroca, que avui ens ha permès encetar aquests primers minuts del primer temps a Catalunya Música. Vaja, que ara ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: I tot plegat ha estat no pas per recordar que avui fa 100 anys que va néixer Marilyn Monroe, ni molt menys, sinó per dir-vos que probablement un dels usos també més generosos que trobem de la flauta de bec està en el catàleg del gran mestre Johann Sebastian Bach. Bach va escriure moltes cantates utilitzant flautes de bec, sobretot en l'etapa juvenil, és a dir, en els primers anys en què, des de les primeres cantates que va escriure a Milhausen, després a Weimar i en els primers anys de Leipzig. Doncs trobem l'ús de la flauta de bec, i vaja, de maneres peculiars, sovint amb cantates fúnebres o buscant alguns efectes, com per exemple la utilització de les flautes com si fossin rellotges que anuncien l'arribada al costat de Déu o, si més no, donant un caràcter pastoral. Un dels primers usos que trobem que ens porta cap a l'any 1707-1708, que és quan Johann Sebastian Bach estava treballant com a organista a Milhausen, és la seva cantata Actus Tragicus, la número 106, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Vet aquí que aquesta cantata, tot i que no sabem exactament a quin funeral anava destinada, tot apunta que podria tractar-se d'algun parent proper o un oncle o algun element de la seva família. El cert és que fa una petita cantata on canta l'esperança del més enllà de la mort, del retorn al costat del Creador, i utilitza un dispositiu molt petit, quatre solistes vocals amb dues flautes de bec, dues violes de gamba i baix continu. Aquesta és una de les primeres grans aportacions que Bach fa al repertori utilitzant flautes de bec.

Deliciosa primera part d'aquesta cantata número 106, Gotteszeit ist die allerbeste Zeit, que vol dir el temps de Déu és el millor temps. Una cantata que Bach va escriure amb 22-23 anys i que, vaja, esdevé un testimoni refinadíssim de la gestió de la textura polifònica que Bach fa en aquesta obra en molts moments de contrapunt en què veus i instruments es combinen d'una manera absolutament magistral per fer un cant d'esperança. És una cantata fúnebre que ens parla de l'esperança després de la mort, una esperança per qualsevol creient. I vet aquí, doncs, que aquesta cantata esdevé un dels primers referents juvenils de Johann Sebastian Bach. Per cert, que hem pogut sentir la interpretació de Katharin Fuge, soprano, Carlos Mena, contratenor, Jan Kobow, tenor, Stephen McLeod, baix, i amb ells el grup instrumental Richard Carr Consort, que dirigeix Philippe Pierlot. Bach va continuar utilitzant la flauta de bec. De fet, en aquells anys de Milhausen va escriure alguna cantata, molt poquetes, però la que tenim notícia també contemporània de la que acabem de sentir és la número 71. Aquesta vegada no anava destinada a cap funeral, sinó a la celebració del que seria la festa anual de l'Ajuntament de la ciutat de Milhausen. Una festa que es va fer no a l'església on treballava Bach, sinó a l'església, una de les esglésies que està a l'altra punta del poble, a Milhausen, l'església de Santa Maria. Bach treballava a Divi Blasi. I vet aquí que el 4 de febrer es va fer aquesta festa de la Rathaus, a l'Ajuntament, per això aquest tipus de cantates n'hi diuen Ratsmusik. Aquesta cantata és la número 71, titulada Gott ist mein König, Déu és el meu rei, i inclou flautes de bec. Aquí en teniu algun fragment.

simpàtic blues en forma d'eco que feia Bach aquí de les flautes de bec, que tenien un paper força secundari. Primer les trompetes i al final les flautes de bec eren com un eco llunyà. Així Bach aprofita la diferència de la potència de so d'una trompeta comparada amb una flauta de bec. Però quan arriba el quart moviment, que és un ariós del baix, titulat Tag und Nacht, dia i nit, aleshores sí que les flautes i els oboès guanyen protagonisme dialogant amb el solista.

Tal com us dèiem, un deliciós diàleg entre el baríton solista amb joc entre dos oboès i dues flautes de bec que anaven trenant-se amb la veu i responent precisament les intervencions solístiques. Moments de gran bellesa en aquesta cantata municipal, una Ratsmusik, la cantata número 71, Gott ist mein König, el Déu és el meu rei. La versió era dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Elio Gardiner. Potser un dels moments utilitzant flauta de bec que més ha transcendit, que s'ha fet més popular, que més versions han fet, no pertany a cap cantata sacra, sinó a una cantata profana. Podríem dir allò d'una de les primeres cantates profanes que trobem en el catàleg de Johann Sebastian Bach abans de treballar a Leipzig. És la cantata de cacera, la cantata 208, la va estrenar el 23 de febrer de 1713, arran d'una visita que va fer a la cort de Weissenfels. El duc de Weissenfels, el duc Christian de Saxònia-Weissenfels, era un apassionat de la música i de la cacera. I així, doncs, va aprofitar la visita de Bach, que va coincidir amb una festa que es va fer en el pavelló de cacera del palau dels ducs de Weissenfels, i aleshores Bach va fer una cantata paral·lela, probablement seria l'aniversari del duc, i vet aquí, celebrava el 31è aniversari, i vet aquí que, com que el duc era caçador, aquí el que fa Bach és fer un paral·lelisme en què el bon govern Bernan ha de ser com un bon pastor per les seves ovelles. I vet aquí que la flauta de bec, amb la seva sonoritat pastoral, li anava com en ell el dit.

Un governant ha de ser com un bon pastor que vetlla per les seves ovelles. Vet aquí la reflexió que en traiem d'aquesta impressionantment bonica ària inclosa a la cantata profana 208, la coneguda com a cantata de cacera de Johann Sebastian Bach, escrita el 1713 pel duc de Weissenfels, que a part de ser mal home era imant de la cacera. Vet aquí, doncs, aquesta cantata profana primerenca de Johann Sebastian Bach. Diguem que la cronologia és curiosa perquè pocs mesos més tard el duc de Weimar, que és on realment treballava Bach, perquè la visita a Weissenfels va ser una visita puntual, el duc de Weimar va ascendir, diguéssim, la categoria professional de Bach, que va passar de ser organista de la capella privada del Palau Ducal de Weimar a ser Konzertmeister, és a dir, mestre de concerts. La prerrogativa, diguem-ne, més important del nou càrrec és que podia escriure, de fet, havia d'escriure una cantata al mes. I això va fer que aquell 1714 Bach comencés a escriure cantates de manera regular pel duc de Weimar. I una de les primeres la va estrenar el mes de març de 1714, la cantata 182, on la flauta de Bach i el violí tenen uns diàlegs realment preciosos. És un regal que fa als instrumentistes el gran mestre, com podreu comprovar tot seguit.

Natalie Stutzman dirigint el seu conjunt barroc, Orfeo 55. En aquesta versió, Natalie Stutzman ha substituït la flauta de bec per la travessera, però l'original estava escrit per flauta de bec en aquesta sonata inicial, aquesta mena d'obertura de cambra que va utilitzar per encetar la seva cantata 182. Una cantata on hi podem trobar altres fragments utilitzant la flauta de bec.

Quina preciositat de línia solista expressiva que Bach dedica a la flauta de bec, dialogant amb la contralt en aquesta ària. Podríem dir gairebé duet, encara que un és veu i l'altre és instrument. El cert és que és un dels fragments més íntims i alhora expressius. Leget euch dem Heiland unter, de la cantata 182, Rei del cel sigues benvingut, Himmelskönig sei willkommen, de Johann Sebastian Bach. La paradoxa aquí és que Natalie Stutzman, que dirigia la versió anterior, aquí l'hem sentit de contralt al costat dels solistes barrocs anglesos que dirigeix John Eliot Gardiner, i aquí sí que era una flauta de bec. Seguim veient les cantates juvenils on Bach utilitza la flauta de bec, per exemple la cantata 152, que és uns mesos posterior a la que acabem de sentir. La que hem sentit, la 182, era del març de 1714, i la 152 del desembre del mateix any, totes, per tant, destinades a la cort de Weimar. Aquí Bach utilitza un conjunt de cambra ben curiós, combina flauta de bec amb oboè, viola d'amor, viola de gamba i baix continu.

utilització dels instruments no és com en els nostres dies. Cada constructor d'instruments feia d'alguna manera els instruments al seu estil i això permetia a Bach jugar amb instruments curiosos i, amb, per tant, amb una riquesa tímbrica com hem pogut apreciar en aquesta cantata combinant la flauta de bec i l'oboè, que se sentien més pel seu caràcter agut i vibrant, i per sota anàvem sentint com la viola d'amor i la viola de gamba anaven dialogant amb el continu. Bé, hi ha un altre moment que és la l'ària per soprano, en què l'ària Stein de Rüber alle Schätze, en què, sense l'oboè, però la resta d'instruments dialoguen amb la solista.

La delicadesa, l'intimitat que aconseguia Bach en aquesta àrea de soprano, Stein der Über alle Schätze, roca el més preciós dels tresors, és aquesta àrea que sentíem en la interpretació de Gillian Keith, soprano, amb els solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner. És una de les àrees amb obligat de flauta de bec que apareix a la cantata 152, i també amb les dues violes greus acompanyant per sota la veu fent aquesta textura que semblava com caminant sobre els núvols, un dels jocs tímbrics preciosos que Bach fa servir. Bé, l'última de les cantates que us proposem de joventut de Bach, escrita utilitzant flauta de bec, és una de les més singulars, és la cantata número 161. Estem encara en els temps de Weimar, ens hem de situar a la tardor, setembre-octubre de 1715. Aquesta cantata fa servir un text de caràcter pietista. Els pietistes eren una variant sorgida dins del luteranisme a meitats del segle XVII, arran de la Guerra dels 30 anys. Bé, doncs, aquesta mirada més pietista, Bach utilitza aquest text, un text on reflexiona sobre el caràcter efímer de la vida i el desig que arribi l'hora de tornar al costat del Déu Pare. Vet aquí que just cap al final de la cantata Bach fa aparèixer les flautes de bec, podreu sentir, imitant el tic-tac d'un rellotge. És el tic-tac que ens anuncia l'hora de tornar al costat de Déu.

0: Aquests eren els fragments finals de la cantata número 161 com du süße Todesstunde, vina dolça hora de la mort de Johann Sebastian Bach, una cantata fúnebre escrita el 1715 quan treballava a Weimar i que hem pogut sentir en aquests fragments interpretada pel conjunt vocal instrumental del Collegium Vocale de Gant, dirigits per Philipp Herrewiger. Així, amb aquesta cantata 161, tanquem el cercle de fragments de Bach en les seves cantates juvenils utilitzant la flauta de bec.
1: El primer temps.
0: Però Bach continua utilitzant la flauta de bec en altres àmbits. Sobretot, potser un dels més destacats és en els seus concerts de Brandenburg. Són 6 concerts que Bach va escriure pel margravi de Brandenburg, que era l'oncle del futur Frederic el Gran de Prússia. Li va escriure aquests 6 concerts, no tenim ni idea de si li van agradar o no, tot fa pensar que van passar sense pena ni glòria, però vaja, a la posteritat ens han quedat 6 autèntiques meravelles, 2 dels quals utilitzen flauta de bec. El número 2, en què Bach combina 4 solistes singulars, violí, trompeta, oboè i flauta de bec. I el número 4, en què el violí solista dialoga amb 2 flautes de bec que Bach precisa que són en eco.

0: Així, amb aquestes dues flautes de Bec dialogant, amb l'espectacular paper que fa el violí solista en aquest quart concert de Brandenburg, versió dels solistes barrocs anglesos, dirigits per John Eliot Gardiner, acomiadem avui el nostre primer temps. I tornem demà, com sempre, a quarts de set, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

Avui pensava, quants cops hem sentit o ens hem sentit dir que no som prou bons? En qualsevol cosa, gran o petita. No sóc prou espavilada pels números, no tinc gràcia per vestir-me, no puc amb els esports, i cadascú que afegeixi a la llista doncs la reserva corresponent. A més, sol passar que aquestes idees van tornant, que de tant en tant es fan presents i ens generen una certa incomoditat de que fugim ben ràpid, no fos cas. Però, i si aquests espais que ens neguem els convertíssim en un camp d'experimentació? I si provem a fer petites passes, sense expectatives de ser ni molt menys els millors, ni tan sols mínimament competents? Potser riuríem i, en el millor dels casos, descobriríem que no n'hi havia per tant. Reclamem també la llum sobre les nostres zones d'ombra. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: És dilluns, és 1 de juny i ens ve molt de gust donar-vos la benvinguda un dia més aquí a Tots els Matins del Món. De part de tots els membres del programa, moltes gràcies per fer-nos companyia. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i aquí al meu costat l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Un dia més, doncs, prenem el relleu del nostre company Joan Vives del seu primer temps i, per cert, que avui és el seu aniversari.
2: Sí, per molts anys, Joan.
1: Per molts anys, Joan. Després et felicitem en viu i en directe. Nosaltres posem en marxa el nostre programa, aquest espai de 3 hores de ràdio, aquest mes que comença, que no serà l'últim en què us acompanyarem, perquè els primers dies de juliol també hi serem, però déu-n'hi-do com s'acosta al final.
2: Ja s'acaba, ja s'acaba.
1: Sí, sí.
2: Res, que us acompanyarem, com sempre, fins a les 11 amb molta música i en aquesta primera hora doncs entrarem ja en l'àlbum de la setmana, que és l'últim enregistrament de la formació vocal britànica de Sixteen, dirigida pel seu fundador, Harry Christophers. Un disc titulat Lead Kindly Light, títol també de l'obra que van encarregar a Carence Briggs, tot i que, excepte l'última peça de l'àlbum, tota la resta està dedicat a dos compositors essencials del Renaixement espanyol, Cristóbal de Morales i Sebastián de Vivanco. Per tant, amb aquest àlbum farem un viatge sonor fins al segle d'or espanyol. És un disc editat al propi segell que van crear ara ja fa 25 anys. A la segona hora conversarem amb Ivan Bravo, il·lustrador, dissenyador gràfic i muralista, aprofitant que fins al 22 de juliol al Centre Cívic Urgell de Barcelona es pot veure una exposició seva titulada Si fa sol, música per mirar i jugar, que va acompanyar la tercera convocatòria del Festival Ilulola d'Il·lustració Infantil i Juvenil, una exposició que converteix la música en imatges i el dibuix en so.
1: Que curiós.
2: Sí, no? I a la tercera hora, què farem a la tercera hora? Doncs avui és el Dia Mundial dels Esculls de Corall, un dels ecosistemes més valuosos del planeta i patrimoni de la humanitat de la UNESCO, per la UNESCO, tot i que cobreixen menys de l'1% del fons marí i viuen fins al 25% de totes les espècies marines i representen un pilar vital per l'economia i la supervivència humana. A més, són l'ecosistema marí més vulnerable al canvi climàtic i les agències ambientals adverteixen que el 90% dels coralls podrien desaparèixer l'any 2050. Ho tenim a tocar, eh? Parlem d'espais refugi que cal preservar. I ja que parlem de refugis, us llancem aquesta pregunta. Quins són els vostres refugis? Quins són els vostres refugis? Envieu-nos un missatge, ja sigui el WhatsApp del programa 627-480-116 o el correu totselsmatinsdelmon@catmusica.cat, un missatge i una peça musical on refugiar-vos.
1: Les anirem rebent al llarg del programa i això, de cara una miqueta abans de les 11, sentirem i recollirem tots aquests missatges per compartir entre tots els nostres espais refugi i que ens serviran per reflexionar sobre aquest aspecte que comentaves, aquests esculls.

Els de corall com a font de vida a preservar. Moltíssimes gràcies, Esther, per aquest resum. I per començar, doncs, una peça de les 8 que ben bé podria servir-nos també de refugi. Es tracta d'una cançó de Nadia Boulanger, inspirada per un poema de Paul Verlaine, el Soleil couchant, que el nostre poeta de guàrdia, Amat Baró, va traduir com a Solells sagnants, versos que comencen dient: una alba afablida ja vessa pels camps la melancolia de solells sagnants. Amb aquesta sortida del sol, doncs, ens quedarem en una versió on la veu original és substituïda per un violoncel. Rachel Colley i Pallavi Mahidhara la interpreten en aquesta gravació, que va veure la llum fa tan sols uns dies.

0: Catalunya Música.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Que la calma sigui la primera notícia del dia. Tots els matins del món.

La violinista Bomsori, un d'aquells clàssics on sempre ve de gust tornar, que ens deixa com si ens acabéssim de despertar d'un somni. Era La meditació de Thaïs, de Jules Massenet, i aquesta violinista l'acompanyava a la Filarmònica de Wrocław, dirigida per Giancarlo Guerrero. Continuem endavant i ara fem un canvi en la idea de solista, perquè entrarem a una peça escrita per Béla Bartók, on el solista és tot un conjunt d'instruments, és a dir, tota l'orquestra. És el seu concert per orquestra, està clar, és extens, però ens quedarem amb el seu quart moviment, un intermezzo interromput, on sentirem un solo d'oboè que ens posarà a prova. L'interpreten els membres de la Filarmònica de Munic, dirigits per Pablo Eras Casado.

Avui al programa us demanem quin és el vostre refugi, refugi musical, i de fet aquesta que sentíem també podria ser la representació brillant d'un bon refugi, les vistes del mar d'Eduard Toldrà. Us recordem les vies de contacte del programa per si voleu dir-hi la vostra. Són el WhatsApp 627 480 116, 627 480 116 i també el correu electrònic totselsmatinsdelmon@catmusica.cat. Aquí sentíem, doncs, el Quartet Casals amb aquesta interpretació de l'Allegro con Brio del Vistes al Mar. I del quartet, doncs, passem a l'orquestra i ho fem amb uns minuts dedicats a la descoberta, a l'obertura de l'òpera Els esclaus feliços de Juan Crisóstomo de Arriaga. De fet, és l'únic fragment que ens ha arribat a través del temps d'aquesta obra, que va escriure quan tenia només 13 anys. Arriaga va ser un autèntic talent que va morir de forma precoç i que ens va llegar, doncs, fragments com aquest, on ressonen aires de Rossini, una introducció lírica i tranquil·la per passar a moments d'esclat i espurnes de vent i fusta. La interpreta la Filarmònica de la BBC, dirigida per Juanjo Mena.

0: Doncs així sonava la música de Juli Garreta, l'enamorat a l'enamorada, la veu de Roger Padullés i el piano de Francisco Poyato, que donaven vida a aquest petit regal sobre un text de Caterina Albert. I quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, tot just hem començat una nova setmana i arriba el moment de descobrir quin àlbum ens acompanyarà durant, vaja, tots aquests dies, fins divendres.
1: Doncs sí, Maria, és un àlbum que divendres precisament no vam anunciar.
0: Que estrany que no et volguessis dir què volies fer aquesta
1: setmana. Sempre, eh?
0: Però sí, ara jo ja ha arribat doncs el moment de revelar el misteri i aquesta vegada el disc de la setmana ens convidarà a fer un viatge sonor cap a l'Espanya del segle d'or amb la bona companyia de la formació vocal de Sixteen, dirigida pel seu fundador Harry Christophers.
1: Així és, Maria, és l'últim enregistrament que han fet i titulat Let Kindly Light. És un disc que també és l'eix del pelegrinatge coral 2026 d'aquesta formació britànica. Un projecte que combina la gran polifonia renaixentista hispànica amb dues obres contemporànies d'una espiritualitat impressionant.
0: Que bé, aquestes combinacions de passat i present. Per tant, ens trobem davant d'una de les grans institucions corals europees, de Sixteen, que Harry Christophers va fundar el 1979.
1: Sí, una formació que s'ha convertit en una referència absoluta en el repertori renaixentista i barroc, especialment en música sacra anglesa i ibèrica, i en aquest nou àlbum fixen la mirada en dos compositors essencials del renaixement espanyol, que són Cristóbal de Morales i Sebastián de Vivanco. Cristóbal de Morales va néixer el 1500 i se'l considera el compositor espanyol més internacional del seu temps. Va cantar durant una dècada a la Capella Sixtina i va conèixer directament l'univers sonor de Palestrina. La seva música combina solemnitat, dramatúrgia i una profunditat espiritual gairebé hipnòtica. En canvi, Sebastián de Vivanco representa la dimensió més interior i contemplativa del segle d'or espanyol. Va treballar a les catedrals d'Àvila i Salamanca i va desenvolupar un llenguatge molt refinat, de contrapunt elegant i transparent. Però aquests no són els únics compositors d'aquest disc en què The Sixteen va alternant les seves obres, sinó que també hi ha inclòs dues obres contemporànies, l'encàrrec que van fer a Querenza Briggs i que, per tant, és primer enregistrament mundial, a més de donar títol a l'àlbum, i la peça que tanca el disc, una obra de James Macmillan.
0: I ara el que falta saber, Esther, és què començarem el recorregut per aquest disc?
1: Doncs amb les dues primeres peces d'aquest àlbum, Christus Factus est pro nobis, de Sebastián de Vivanco, i després continuarem amb Emendemus in Melius, de Cristóbal de Morales.

0: Quina tria, Esther! Quina setmana ens espera amb aquestes peces de The Sixteen i aquesta entrada al segle d'or hispànic. Hem sentit Christus Factus est pro nobis, de Sebastián de Vivancos, i Emendemus in Melius, de Cristóbal de Morales. Per tant, The Sixteen dirigits, esclar, pel seu fundador, Harry Christophers.
1: Un àlbum que ha editat el segell Coro, que és el propi segell d'aquesta formació que ja fa 25 anys que van crear i que ja té un catàleg de més de 200 títols.
0: I realment sabem que quan hi ha The Sixteen, el resultat serà bo. Per tant, ens queda doncs un gran recorregut per davant. Demà hi tornarem, en aquest disc que ens acompanyarà fins divendres, quan siguin vora 9:15 del matí. I ara que ja hem arribat a 3:15, doncs per acompanyar-nos durant els pròxims minuts, invocarem el compositor anglès Gustav Holst, i amb ell, de l'espiritualitat cristiana occidental, doncs farem un salt a la visió cosmològica de l'hinduisme. Holst, en els anys finals del segle XIX i principis del XX, va quedar fascinat quan va caure-li a les mans un llibre, Déus silents i terres basades pel sol, de Robert Watson Fraser, un text que s'endinsava precisament en els rituals, els espais i les històries de l'Índia. Holst va decidir estudiar sànscrit a la universitat i d'aquest interès profund doncs en van sorgir obres com aquesta que tenim a punt, el poema simfònic Indra, anomenat així pel déu del temps, les tempestes i la guerra. Holst mateix ens regala la imatge de partida d'aquesta història. Hi ha sequera a la terra. El drac Vrita ha agafat els núvols de pluja i els manté ferms, atrapats a les seves urpes. Homes famolencs vaguen sense esperança sota la resplendor incessant del sol, només per enfonsar-se, exhaust. Se sent una veu entre ells pregant a Indra. I seguidament representa una batalla a mort entre el déu i el drac. Indra, a cavall del seu elefant diví blanc, Airavata, armat amb un llampec i recolzat pels seus guerrers assistents, els maruts o núvols de tempesta. Finalment, com us podreu imaginar, Indra guanyarà la batalla i matarà el drac, retornant, doncs, la pluja als camps. Sentim aquest poema simfònic, com dèiem, de Gustav Holst, amb l'orquestra de l'Ulster i la direcció de Joan Faletta.

0: D'aquesta manera traslladava el llenguatge musical Gustav Holst la victòria del déu Indra sobre el drac Vrita, el déu hindú del temps, les tempestes i la guerra que s'imposava aquest drac que havia raptat els núvols de pluja. Doncs bé, hem sentit aquest poema simfònic en aquests darrers minuts aquí a Tots els matins del món, interpretat per l'Orquestra de l'Ulster, dirigida per Joan Faletta. I ara, de seguida tornem, fem una petita pausa i tornem de seguida amb vosaltres, sí.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. T'has preguntat quins són els directors musicals més influents de l'actualitat? Els Homes Clàssics dediquen la setmana a 5 grans mestres que pots veure dirigir en les principals sales del món.
2: Els Homes Clàssics. Cada dia a la una del migdia... A Catalunya Música.
3: La manera de presentar-ho crec que podria canviar molt. No hi ha això de fer rock and roll de Vivaldi o vestir-se un poquet més desenfadat. No, és que nosaltres presentem d'una manera sincera.

0: i tranquil·la la música clàssica, perquè jo no crec que Beethoven o Schubert o Bach siguessin tan rígids o tan quadrats. És veritat, el que fem és difícil, tenim que estar molt concentrats, però jo crec que també la manera de parlar, la manera de ser, la manera de presentar-se, de pujar a una escena, podria canviar un poc. Jo provo de fer-ho així.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Lina Turbonet.
2: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
3: Les 9 i 6 minuts del matí. Avui és dilluns 1 de juny. Estrenem mes aquí a Tots els matins del món. Esther, ja hem estrenat disc de la setmana, també, amb aquest disc Lead Kindly Light, que ens ha regalat una estoneta de desconnexió i calma. I encara ens queden força coses per davant.
4: Doncs sí, en aquesta segona hora ja sabeu que tindrem la conversa aproximadament cap a 9:45 amb Ivan Bravo, il·lustrador, dissenyador gràfic i muralista, aprofitant que es pot veure una exposició seva titulada Si fa sol, música per mirar i jugar al Centre Cívic Urgell de Barcelona. Això és fins al 22 de juliol. I ja sabeu també que us hem fet una crida tot just començar el programa.
3: Sí, avui us estem demanant cosetes, a veure.
4: Refugis.
3: Refugis.
4: Quin és el vostre refugi? Ens heu d'enviar o bé a través del WhatsApp o bé a través del correu electrònic. El WhatsApp el vols dir, Maria?
3: Ai, sí, mira, 627 480 116.
4: I el correu?
3: totselsmatinsdelmon@catmusica.cat. Hem doncs... de dir que ja n'estem rebent, eh? Per tant, sí. Gràcies als que ja heu participat. I de cara al final del programa, doncs, ja farem aquesta petita selecció de refugis reals i musicals, també.
4: Exacte. Doncs ens podeu enviar a veure quin és el vostre refugi que cal... tornar-hi perquè us sentiu còmodes, us sentiu segurs, us sentiu tranquils i aprofitant doncs, el refugi que ens comenteu doncs, també amb una obra.
3: Perfecte, doncs queda dit i entrem en aquesta segona hora de programa ja amb un dels concerts intemporals de Wolfgang Amadeus Mozart, el seu tercer concert per violí, escrit en sol major, que arrenca amb un allegro lluminós, obert i optimista. Esperem contagiar-vos, doncs, ni que sigui una mica d'aquesta llum clàssica pròpia dels terrenys coneguts, i ho fem en la versió d'un dels grans violinistes dels nostres dies, Renaud Capuçon, amb l'Orquestra de Cambra de Lausana.

El violí de Renaud Capuçon i la llum de Wolfgang Amadeus Mozart. Una bona combinació en aquesta gravació del concert per violí número 3 en sol major del compositor de Salzburg, que es va publicar el 2023 i que ens ha servit per encetar el segon tram de la nostra selecció musical a tots els matins del món. Un tram que continua ara amb una peça ben diferent, ja us ho dic. Viatjarem del classicisme del segle XVIII fins al primer barroc del segle XVII, el motet O quam suavis, escrit per Caterina Assandra, compositora celebrada pels seus contemporanis, que va escriure abans i també després d'entrar a formar part de la comunitat religiosa benedictina de Sant'Àgata, a Lomellina, Itàlia. El sentim en la veu de Maria Cristina Kier, acompanyada de l'ensemble Concerto Suave.

Doncs ja veieu, una fanfara determinada, rotunda i insistent, la que obre la Sinfonieta de Leos Janáček, una peça que es va estrenar fa 100 anys i que ressonava, on ressonava el timbre de les bandes militars, això sí, passat pel filtre de l'Orquestra Simfònica. En concret, aquí l'interpretava l'Orquestra Filharmonia, dirigida per Sir Simon Rattle. I de Janáček, doncs, passarem a Brahms per donar espai també a la veu, gràcies a un fragment del seu Requiem alemany. En sentirem un dels cors, Lieblich sind deine Wohnungen, Herzebaut. Romanticisme, doncs, de gran format en aquesta versió de l'ensemble Pygmalion, que es va publicar tot just l'any passat.

Doncs aquí us proposàvem un nou espai per l'emoció amb la solista Karin Schaub i la Simfònica de Tasmània amb aquesta romança del concertino per guitarra i orquestra de Salvador Vacarisse. I abans d'entrar a la conversa del dia, doncs un fragment d'un repertori on un ja entra, jo diria, com si entrés gairebé a casa seva. Dins aquesta categoria probablement hi trobaríem doncs, aquests quartets de corda de Ludwig van Beethoven, sobretot els primers, tot s'ha de dir que són sempre una mica més zona de confort. Des d'aquest conjunt de petites joies de cambra, doncs recuperarem l'Allegretto quasi allegro, el quart moviment, l'últim doncs, del seu quartet número 6, i els qui l'interpreten, doncs els membres del quartet, que és el sempre fiables, transparents i expressius.

0: tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
1: Ivan, veure el món amb ulls d'infant en un constant meravellament no és pas ser beneït, sinó tot el contrari. Això és el que ens deia Mercè Rodoreda a la seva novel·la La plaça del diamant. Tu, que treballes tant amb el joc, la imaginació i la creativitat, creus que els adults hauríem de recuperar aquesta mirada d'infant?
2: Sí, totalment, sí, sí. Em sembla molt beneficiós aquest moment de posar-nos a pensar, no pensar, sinó jugar. I el joc com a espai de creativitat, com a espai de concentració, d'atenció, d'estar obert a veure què passa, a veure què descobrim, a veure què ens trobem. No? Tot això crec que és molt positiu per les persones en qualsevol edat. No?
1: Avui a Tots els Matins del Món conversem amb Ivan Bravo, il·lustrador, dissenyador gràfic i muralista, aprofitant que fins al 22 de juliol al Centre Cívic Urgell de Barcelona es pot veure una exposició titulada Si fa sol, música per mirar i jugar, que va guanyar la tercera convocatòria del Festival Ilulola d'Il·lustració Infantil i Juvenil, una exposició seva que converteix la música en imatges i el dibuix en so. Bon dia i benvingut, Ivan.
2: Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: A tu per venir. Aquest any el fil conductor era la música. Explica'ns una mica com la vas plantejar.
2: Doncs vaig recuperar un projecte que havia fet feia un parell d'anys on vaig assumir un repte que era un show de dibuix en directe on jo dibuixava 100 guitarres inventades en una hora.
1: Uau.
2: Llavors, bueno, era un festival de música, llavors, bueno, era un espectacle que vaig pensar perquè no tingués una narrativa, sinó que tu, com estàvem en un espai de pas, doncs la gent estava pel festival i potser esperava 2 minuts a mirar el que estava fent, o altres 10 minuts, o altres 1 minut. Llavors, bueno, volia que la gent s'emportés alguna cosa, no? Independentment de si... en quin moment del show havia arribat. No? Llavors, no, és un espectacle sense narrativa. I té aquest component d'engrescador, ràpid, dinàmic, no? I de veure que estàs repetint una fórmula, però sempre hi ha un resultat diferent. No? I és una mica aquest joc. A veure com faig una guitarra nova respecte a les que ja he fet. No? Repetint una estructura, però... veient com la diversitat de formes doncs ens poden sorprendre.
1: 100, no? Són moltes, eh?
2: Són moltes, però vaig arribar a fer 250 quan preparava el show, no? I és un exercici creatiu que crec que és molt, molt profitós perquè d'alguna manera estàs fent més elàstica la teva creativitat, no? I bé, llavors vaig començar el projecte recuperant aquest projecte i afegint altres elements que demanaven les bases, com ara que hi hagués dues, tres activitats paral·leles, dues d'elles que fossin comunitàries. Bé, i vas estructurant una mica tot el projecte, no? Però sí que la base era aquest joc d'inventar-te instruments musicals, no? Sobretot.
1: Clar, i això que dius, aquest repte de dibuixar 100 guitarres, que per mi ja 10 són moltes, si les he de fer diferents. Sí, no? Aquesta activitat es tornarà a fer.
2: Es tornarà a fer. De fet, aquest dijous dibuixo en directe aquest show a l'auditori del Centre Cívic Urgell, acompanyat de la música en directe del Pol Lupiáñez, que és guitarrista, és dissenyador també, col·laborem junts molt sovint, i hem fet parella per aquest show, sí.
1: Clar, i llavors aquestes altres 100 guitarres seran diferents de les altres 100 que vas fer? O ja les has memoritzades?
2: No estan memoritzades, però sí que... clar, he anat escollint les que més m'agraden per ensenyar-les. Llavors, segurament el 95% seran iguals que les que ja he fet. Segurament hi ha alguna que canvio i alguna nova que incorporo, Però sí, la base està, és sòlida, diguéssim.
1: Igualment sí. És tot un mèrit, eh? Qui anava a dir, a banda d'aquests instruments, no?, inventats, que en aquesta exposició, el que també la completa, són dibuixos, són il·lustracions que neixen de la música?
2: Doncs em venia molt de gust fer unes versions en fusta, en objecte, d'alguns d'aquests dibuixos de guitarres. I en aquest procés, bé, m'adonava que hi havia alguns d'aquests objectes que podien ser interactius. Per exemple, tinc una base un cos d'una guitarra a terra i el màstil de la guitarra l'he compartimentat en diferents peces que els infants poden acumular unes a sobre de les altres per fer una torre, i això esdevé un joc d'equilibri. No? Doncs aquest tipus de coses... Bé, hi ha una mica aquest tipus d'elements que tenen una interactivitat molt concreta, molt senzilla, però que engresquen, no?
1: Clar, i si dius que aquesta activitat la faràs amb en Pol Lupiáñez, que és amb qui col·labores habitualment, ell què en pensa d'aquestes 100 guitarres o més que t'has inventat? Potser et diu, ah, mira, aquesta m'agrada molt, li diré a algun luthier que me la faci.
2: Sí, o sigui, sí, hi ha algunes que agraden més, algunes altres que passen una mica més desapercebudes, però bé, hi ha algunes que són molt, molt, molt abstractes.
1: Són molt fantasioses o què?
2: Bé, pots transformar el màstil d'una guitarra en una carretera, o pots agafar... M'agrada molt agafar el forat de la guitarra, que és un element immaterial, i donar-li materialitat, i que esdevingui, doncs, tot el cos de la guitarra, per exemple, no? O canviar-lo de puesto, no? O, bé, estirar-lo... Bé, sí, m'agrada molt arribar a aquest punt on quasi bé ja no perceps que hi ha una guitarra, però com has estat veient altres...
1: Saps que ve d'allà, no?
2: Sí.
1: Estic pensant que ha de ser... Jo no sé com són els teus somnis, però com són els teus somnis? Són també tan creatius i tan surrealistes?
2: Bueno, de vegades suposo que com li passa a tothom, no? Sí, el somni i el surrealisme està molt lligat. Sí, suposo que m'agrada somiar despert també, o sigui... M'agrada aquest joc, no? D'inventar-te coses, no? Des de petit, m'agradava molt, amb un amiguet, dèiem, t'imagines que ara passés això, no? I recordo un dia que em va dir, escolta, ets un pesat amb això del t'imagines. I bé, doncs jo, bueno, he continuat.
1: Tu volies modificar la realitat, no?, d'alguna manera?
2: Sí, suposo, sí. D'alguna manera la realitat és molt rica i és molt... Bé, és fascinant, però també necessito la ficció. Em resulta molt, molt, molt estimulant. Sí.
3: Doncs, Ivan, ara vull que ja que has vingut aquí tots els matins del món, posarem una miqueta de música per comentar-la amb tu. I pensava justament que, clar, que la música també és un altre llenguatge simbòlic que s'escapa del 3D que podem tocar i veure. Per tant, comencem amb la primera i seguim.
2: Molt bé.

0: Això que sentim és Traveler, que és un tema original de Yosin en una reelaboració del pianista, compositor i productor Lambert. A mi m'agrada, abans d'entrar a més preguntes, saber primeres impressions quan has sentit aquesta obra.
1: Doncs la veritat és que de les que m'heu enviat, aquesta és la que més m'ha agradat. M'ha semblat molt atmosfèrica, m'ha portat a un espai nocturn, m'ha portat a un espai com estar a prop d'un bosc o del camp i escoltar insectes i aquest tipus de sorollets que pots escoltar a la nit quan, quan tot està en silenci i estàs en un espai natural, no?
0: Sí, sí.
1: M'ha portat una mica aquí.
0: Justament, aquesta peça està plena de detalls, de petits sons que no són estrictament els sons que emet el piano, tot això. Ara, quan abans de començar t'he dit, tens una lletra molt petita, realment m'ha creat l'atenció al teu bloc de notes. Ets d'en aquest punt de detall o ets més un dibuixant ràpid? Perquè, clar, en aquesta acció que ens comentaves, no, per exemple, de les 100 guitarres, has de tenir una certa agilitat perquè allò vagi fluint. Quina és la teva relació amb el ràpid o a poc?
1: Doncs no, mira, doncs és interessant perquè m'agrada, m'han educat en intentar ser molt ràpid i molt eficient i, no, aquesta visió productivista, no, diguéssim. I bé, m'agrada la frescor del traç, que el traç estigui viu. I suposo que això requereix que sigui una miqueta àgil, una miqueta ràpid. Llavors, sí, la veritat és que... Bueno, sí, sí,

0: Estic una mica en aquest àmbit de la rapidesa, de l'agilitat, d'intentar que les coses estiguin vives i una mica efervescents, diguéssim, no?
1: Quan va començar, Ivan, la teva relació amb el dibuix, hi havia algun familiar que vingués d'aquest món?
0: No, més enllà de que jo veia dibuixar les meves germanes, que, uh-huh. ja, que ja tenien còmics per casa i veia com dibuixaven elles, no? I pensava, ostres, que bé dibuixen, jo vull dibuixar també com elles. No?
1: Per tant, el còmic va ser la teva porta d'entrada?
0: Sí. Sí, va ser la meva primera escola i d'allà doncs, va sortir doncs, tot aquest... la base del meu llenguatge i la base de la meva manera de fer, del sentit de l'humor, de buscar el detall, de l'expressivitat, no? La narració també. I al còmic hi ha una particularitat que és que importa més com expliques la història que no pas com de ben fet està cadascuna de les vinyetes que t'estan portant per la història, no?
1: Mhm.
0: Llavors, això... Bé, m'interessa molt aquest concepte, no?
1: Si anéssim a buscar els llibres, les llibretes de quan anaves a l'escola, hi trobaríem dibuixos per tot arreu?
0: Algun dibuixet trobaríem, però era bastant bon estudiant i em centrava molt en el que estàvem fent a classe.
1: Sí, m'ha fet gràcia perquè quan has vingut i t'has posat, perquè sempre entrem els convidats on hi ha en Pau, el tècnic del programa, ens pensàvem que estaves dibuixant ja.
0: No, què va.
1: I hem pensat, home, normal, no? Què ha de fer, no?, si no dibuixar. No és el teu cas. Estaves concentrat.
0: Sí, volia fer com la llista de cançons i apuntar quatre coses
1: que
0: tenia en ment.
1: A partir de quan vas tenir clar que et volies dedicar al còmic?
0: Doncs de ben petit ja ho pensava i quan era adolescent, amb 15 anys, 16 anys, ja ho tenia molt clar. I de fet recordo un estiu que vaig estar dibuixant molt de manera autodidacta, practicant anatomia i dibuix d'anatomia. I bé, sí, jo volia treballar, doncs en aquell moment estava llegint molt còmic americà de superherois, no? I estava molt dirigit a aconseguir feina en aquell camp. No?
1: I eres d'aquelles persones que quan volien fer un regal a algun amic, company, companya, doncs li feies un dibuix i li dedicaves?
0: Sí, a vegades, sí. De fet, tinc un record d'infància que no sé per què, però un dia vaig decidir que a cada company de classe li faria un dibuix personalitzat i els hi vaig regalar. I crec que era algo, no sé si era cap a final de curs o una cosa així.
1: Quants companys eren?
0: Pues, segurament 30, sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: A veure si algú encara ho guarda, això,
0: sí,
2: perquè no? Això ja val diners, ja ho
0: dic. No ho sé. Però sí, a qui li agradaven els dinosaures li vaig dibuixar un dinosaure, o sigui, tenia com aquell...
1: El tret característic d'aquella persona, no?
0: Sí.
1: També?
0: Uh-huh. Sí.
1: Has fet molts projectes adreçats als infants, tot i que no només per als infants. T'agrada crear per ells? Et suposa un repte més gran per allò que sempre diem que un infant et dirà la veritat? És a dir, si vols saber si allò funcionarà o no...
0: M'agrada molt deixar-me portar per la intuïció i pel record de què feia jo quan era petit i què, uh-huh. i què m'interessava. I llavors, bé, veig que... crec que les coses senzilles i com més intuïtives millor et porten a aprofitar les ganes de jugar, no? O sigui, quan som adults les hem perdut, però quan som petits ens poden donar un pal i amb aquest pal juguem tota la tarda, no? Ara hem substituït aquest pal per un mòbil, no?
1: Sí, malauradament.
0: Però un infant només necessita, doncs, això, un diguéssim, a nivell abstracte, un estri que li permeti desenvolupar el joc que ell vulgui.
1: Uh-huh.
0: I això, per exemple, ho he fet en... Per exemple, vaig pintar un mural... molt a prop d'on visc, a terra, al carrer, en un carrer peatonal, semipeatonal, I em vaig recordar de com... bé, jo de petit, i probablement vosaltres

0: també, caminàveu a vegades pel pas de peatons només trepitjant la part blanca.
1: Sí.
0: Això no tinc clar que ens ho hagi ensenyat ningú. És algo que fem de manera instintiva.
1: El joc el portem a dins, no?
0: Sí.
1: Quan som petits.
0: Sí, només necessitem doncs, una excusa, no? Llavors vaig fer una sèrie de jocs a terra sense instruccions i intentant doncs, partir d'aquesta base del pas de peatons. Llavors he utilitzat colors llampants, però tot és molt abstracte i intuïtiu. Llavors, dona peu a que tu t'inventis el joc. Com ho he pintat molt a prop de casa meva, passo per allà sovint, i llavors és molt guai quan veig que s'utilitza i veig que realment funciona. No? Mm-hmm. És un joc de pas.
1: Molt bé.
0: Llavors, els infants doncs, juguen una mica quan passen anant de camí a l'escola o van de camí amb els pares i mares.
1: I on és? On està ubicat, això?
0: Està molt a prop de l'Ajuntament de Sant Boi. Uh-huh. Està molt a prop de l'estació de tren de ferrocarril. Uh-huh.
2: Doncs sí, continuem endavant amb aquestes músiques de descoberta d'avui. I ara parlàvem de jugar. Jo crec que aquesta música pot ser un gran joc. Antonio Vivaldi.

0: Doncs un dels seus concerts per Fagot és Sophie Dervaux, aquesta solista que sentim. I Ivan, d'entrada, això, primeres sensacions.
1: Doncs bé, doncs com una música, m'ha semblat com molt, molt, molt alegre, molt bonica, no? Potser visualitzo algú, un infant fent saltirons, o una persona qualsevol, caminant una mica eixerida, no? I dinàmica pel carrer, no?
0: Sí, sí, doncs el que dèiem, clar, aquesta és una peça molt virtuosa, el solista és el fagot, que de vegades és un instrument que no tenim tan associat, que ens pot sorprendre que agafi el primer pla, tot i que Vivaldi va escriure un munt de concerts per aquest instrument, i jo et volia preguntar també per tots aquests tallers que fas amb gent que no són ni il·lustradors ni molt menys, tota aquesta part de que tu arribes a un centre cívic, per exemple, i el teu públic poden ser adults que o no s'han posat mai a dibuixar, que no tenen aquest punt de virtuosisme. Per exemple, si jo arribés i m'hagués de posar a dibuixar, no sabem què passaria. Tothom pot dibuixar? Què és el que desperten els teus tallers?
1: Crec que sobretot he fet tallers per infants, adolescents també, alguna vegada per adults també, no? Mm-hmm. Sí, els adults tenen molta por a posar-se a dibuixar.
2: Ara t'ho anava a dir, devem tenir més vergonya, no?
1: Sí, sí, d'alguna manera, quan som petits, doncs tothom dibuixem, no? O quasi bé tothom, i en algun moment ens dona vergonya perquè segurament al nostre voltant ens diuen ui, però aquesta pera no sembla una pera, no? Home, doncs mira, a mi ara mateix doncs, m'agrada molt deformar les coses, no? I disfruto d'aquesta deformació, però mira, doncs quan som petits sembla que haguem d'assolir haguem de ser capaços de copiar la realitat, i això capa el nostre llenguatge propi que portem dins, no?
0: Es pot desfer aquest capa de les nostres habilitats, diguéssim?
1: Jo espero que sí, no ho sé, la veritat, no ho sé, però suposo que sí, suposo que és perdre la vergonya com en qualsevol altre àmbit, no? De, ui, jo no sé ballar, o jo no sé, o no sé tocar un instrument, i em fa vergonya començar a fer-ho, no? Ara pensant en directe, suposo que és aquesta por a començar. Bueno, més que por, la pereza de començar una cosa nova, no?
2: Home, jo ja et dic, jo si m'he d'inventar un dibuix, t'ho faré fatal.

0: Si ho he de copiar, perfecte. Jo sóc de copiar, d'inventar. Mm-hmm. Zero.
1: Bueno.
0: He vist que l'humor està molt present en tota la teva obra. És important agafar-nos la vida amb humor?
1: Jo suposo que sí. Sí. Jo tinc la sort de tenir una parella al costat que em fa riure cada dia. També ens empipem sovint, però...
2: Sou persones normals, doncs.
1: Però em fa riure... Riem plegats sovint, cada dia. I bé, és que és... Sí, és molt interessant l'humor, perquè... Bueno, una vegada vaig llegir que la gent que riu plegada, mm-hmm, vol passar més estona plegada. És a dir, l'humor és un pegamento social, no? Mm-hmm. I és un, és com una, és un llenguatge, és un mitjà de comunicació a un nivell molt, molt íntim, no? Quan expliques un acudit, encara que sigui dins d'una conversació i sigui una cosa improvisada, i al teu voltant els amics riuen, mm-hmm, és un moment com molt, molt màgic on les vostres ments estan en sintonia en aquell moment. I això és molt, molt, molt fascinant, no?
2: Sí. Doncs mira, ja que has obert el meló de l'humor, entrem també en una altra proposta que en té força d'això.

0: Bé, doncs això és una cosa ben curiosa, perquè això és el Vals dels Minuts, de Frédéric Chopin, però una versió que fa el pianista Marc-Andrea Melan, que el que fa és que fa el Vals del Minut en segons, o millor dit en segones, que és un interval musical molt petit, molt incòmode de sentir, que sembla que s'estigui equivocant tota l'estona, però que alhora és dificilíssim de fer i genera doncs aquest efecte, no? De vegades aconseguir l'humor en música és com complicat, perquè el que deia, no?, és un llenguatge que és llunyà del nostre 3D, del que podem tocar i veure. El dibuix li passa una mica el mateix o és més fàcil fer humor amb el dibuix?
1: Sí que pots fer humor només amb dibuix, humor gràfic. A vegades, i si ho acompanyes amb llenguatge escrit, doncs ja completes molt i t'assegures que el missatge que tu estàs donant
0: s'entengui
1: de manera molt precisa, no? Però podem veure feines de Quino, per exemple, el creador de Mafalda, que té moltíssimes pàgines, moltíssims acudits on no hi ha llenguatge escrit, i tu només veus aquesta situació que t'està explicant, no? I bé, sí.
2: Ja que el còmic va ser la teva porta d'entrada, tu tens algun còmic? Has fet algun còmic?
1: De moment no. He fet algunes pàgines, algunes pàgines individuals. De fet, ara en breu publicaré una

0: pàgina la, el suplement de viatges de, del diari El País. I de tant en tant sí que faig alguna, alguna pàgina on explico alguna, alguna anècdota, no? Sobretot. Però bé, sí, per mi fer un còmic...
1: T'agradaria?
0: Sí, jo crec que sí, perquè és una cosa que sent des de petit, doncs, llegia i forma part de la meva vida. I em sembla, una, em sembla un projecte titànic, per, perquè... Bé,
1: necessites temps.
0: Sí, sí, sí, i un espai mental, i una, i, sí, sí, important.
1: No és el mateix fer un projecte personal que un projecte que t'han encarregat. Com definiries, quins trets distintius trobaríem en la teva obra? Com la definiries?
0: Doncs jo crec que podem parlar de... En un primer moment podríem parlar de la intensitat del color, uh-huh, per exemple.
1: Són colors vius.
0: Colors vius, colors tirant a càlids. I bé, hi ha certa... Hi ha cert moviment, també, cert equilibri, encara que puguis veure una composició una mica caòtica, però hi ha com un equilibri intern aquí. Bé, a vegades faig coses una mica més abstractes, altres vegades més on explico algo més més concret, i bé, utilitzo l'humor. Sí, una mica...
1: Tens alguna mica figura recurrent? És a dir, que es utilitzis bastant?
0: Alguna figura recurrent? Bé, a nivell d'estil, faig servir moltes vegades nassos que són triangles, o sigui, molta geometria interna, diguéssim, uh-huh, no? Sí, sí. Molta corba, també. Sí, sí, per donar-li dinamisme i expressivitat a aquests, als personatges que dibuixo.
1: I quan saps que una obra que ja tens acabada la dones per acabada? És a dir, que funcionarà. Com ho saps?
0: Doncs, bé, és un procés. A vegades, mira, l'altre dia estava fent un dibuix amb colors en una llibreta com aquesta que tinc aquí, i deia, uau, que xulo. Bueno, me'n vaig a dormir. I al cap d'uns dies agafo aquell dibuix, li faig una fotografia i continuo treballant-hi a l'ordinador, en digital. I llavors, en un primer moment, no el canvio massa, dic, no, si estava bé, era xulo, però acabo canviant-ho bastant i arriba un moment que dic, vale, és una altra cosa, però l'essència i l'estructura ve del que he, uh-huh, fet a la llibreta, d'una manera una miqueta despreocupada, sense pensar moltíssim, uh-huh, i després hi ha aquesta part de pensar i calcular i ponderar i equilibrar, no? Uh-huh.
2: Doncs arribarem a l'última de les propostes sonores que et fem avui, Ivan, i és una proposta en dues parts, perquè primer sentirem un original i després sentirem una versió molt curiosa. Uh-huh.

0: Quins han posat èpics, eh? Mm-hmm. Amb aquesta obertura, això és l'holandès Arran, Richard Wagner. No sé si de tant en tant has sentit o escoltat música orquestral d'aquesta potent.
1: Conscientment no em poso a escoltar aquesta música, però bueno, suposo que quan vaig al cinema doncs moltes mm-hmm. vegades les bandes sonores tenen aquest punt.
0: Aquest pes, oi?
1: Sí.
0: Doncs saltem ara a la versió que em va fer Paul Hindemith, que la va titular, atenció, obertura de l'holandès Arran tocada per una mala orquestra de balneari a les 7 del matí al costat d'un pou.

0: Aquí, doncs, hem entrat en un altre territori, un altre terreny ja de la paròdia, no?, i la ironia. No sé quina relació tens tu amb els teus referents. Si hi ha il·lustradors que t'inspirin, si t'agrada, amb aquest esperit que ens comentaves, de formar fins i tot les idees originals, com ho vius?
1: Bueno, sí, jo... A veure, sí, tinc moltíssims referents. I bé, sempre vas agafant aquestes coses que t'agraden molt dels teus referents, no? I, clar, quan ets més jove, doncs tens menys referents i són més visibles, no? Es nota més que mira, ara t'agrada molt la feina de Montéis o t'agrada molt la feina d'Ibáñez. Però a mesura que passa el temps i que vas incorporant més i més referents, tot això es va diluint dins del teu llenguatge i bé, costa més identificar cadascun dels referents, està tot com superbarrejat. Sí, i crec que és bé, crec que és un procés molt natural i molt orgànic, vaja. Sí.
2: A banda de l'exposició Si fa sol, que es pot veure, ja ho hem dit, tot just començar al Centre Cívic Urgell de Barcelona, també has participat en una altra exposició en què el tema és el so. Com ho has treballat?
1: Doncs en aquest cas és una exposició de so experimental, on es convida els visitants a tocar-ho tot i a fer sonar totes les obres que hi ha, que són obres fetes per estudiants de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. I bé, l'exposició us podeu imaginar que quan hi ha doncs un grup de gent a dins fent sonar tot el que hi ha a dins, doncs hi ha una barreja
2: de so.
1: Ja és com estar enmig d'una orquestra, però sense que estigui ordenada.
2: Sí, exacte.
1: I bé, a mi em van demanar en concret fer una instal·lació sobre el silenci com a contraposició, no? per tenir un espai segur, diguéssim, dins de l'exposició.
2: I com és aquesta instal·lació?
1: Doncs vaig agafar vinils, discos de vinil, i els vaig instal·lar a la paret de tal manera que tu els pots fer girar, no? No estan fixos. I bueno, i al mig de la sala, que és una sala quadrada, hi ha una gran taula que té forma de disc de vinil, també, és rodona, i hi ha molts gomets de colors. Llavors, bé, tu arribes allà, veus, no hi ha instruccions, veus que hi ha gomets a la taula, veus que hi ha vinils a la paret. Anem a jugar amb això, no?
0: A veure què fem.
1: Sí, llavors la gent doncs agafa els gomets, els comença a col·locar els vinils i els fa girar. Llavors hi ha una il·lusió òptica de tot aquest color en moviment. I la veritat és que és sorprenent la capacitat de gir que té el vinil. O sigui, realment... Hi ha alguns que més o menys els hem instal·lat, no tots queden exactament igual,
2: sí.
1: Però alguns giren durant molta estona i és molt maco de veure, sí. És art cinètic, no? Diguéssim.
2: Veig que això de les instruccions no t'agraden gaire, eh?
1: És algo que evita que la gent es frustri, no? No hi ha frustració, perquè no hi ha un objectiu concret a on has d'arribar, sinó que et deixen jugar d'una manera oberta.
2: Es dones més llibertat.
1: Sí, i lliure. Llavors, suposo que això també fa que la gent estigui més disposada a començar a jugar amb allò, no? Perquè no tens un objectiu concret.
0: Doncs Iván Bravo, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí a Tots els Matins del Món.
1: A vosaltres.
0: I per haver-nos convidat doncs a fer tota aquesta exploració. I oients, de fet, busqueu a internet allà on vulgueu, que de ben segur que heu vist les seves il·lustracions més d'un cop i més de dos. Gràcies, Iván.
1: Moltes gràcies.
3: Catalunya Música.

0: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
1: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
0: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
1: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
2: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
3: I am a Catalan.
2: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
3: Catalonia has been the greatest nation in the world.
4: Un cel·lista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
2: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
3: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
4: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
2: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
5: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
6: Un quart i gairebé 3 minuts del matí, un quart d'11 del matí, volíem dir, en aquest matí de dilluns. I, Esther, recordem que avui us estem demanant a tots vosaltres, oients, que participeu al programa, que digueu la vostra, amb motiu d'un dia prou especial.
7: Doncs sí, Dia Mundial dels Esculls de Corall, que és un dels ecosistemes més valuosos del planeta i Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Tot i que cobreixen menys de l'1% del fons marí, hi viuen fins al 25% de totes les espècies marines i representen un pilar vital per l'economia i la supervivència humana. A més, són l'ecosistema marí més vulnerable al canvi climàtic i les agències ambientals adverteixen que el 90% dels coralls podrien desaparèixer l'any 2050. Ho tenim a tocar, això, eh? Sembla que sí, ho tinguem molt lluny i de seguida hi arribarem. Doncs, ja que parlem d'espais de refugi...
6: Ai, sí, tant de bo, refugis pels esculls de corall.
7: Què us estem demanant?
6: Sí, això, siguem clares. Us estem demanant que ens compartiu amb nosaltres els vostres refugis personals i també musicals. Per tant, teniu disponibles el nostre WhatsApp, 627 480 116, 627 480 116, i també el correu electrònic del programa totselsmatinsdelmon@catmusica.cat. Ja en sou uns quants els que heu dit la vostra fins ara, però encara sou a temps, aprofiteu que una mica abans de les 11 compartirem algunes de les vostres propostes. Ara, doncs, entrem al nostre tercer tram de selecció musical amb una peça on el concepte de revisió doncs pren un significat profund. I és que quan Gustav Mahler va revisar la seva primera sinfonia, no va decidir tan sols que havia de reescriure alguns fragments, sinó que directament va extreure en el segon moviment, va deixar d'interpretar-lo als concerts i aquest moviment va passar més tard a gaudir de vida pròpia. És la peça que ja tenim a punt. Es titula Blumine, Flors, i conté doncs, tot el que podem demanar a un moviment lent escrit per Mahler. Amplitud, melodia i profunditat emocional. El sentim ja amb la Simfònica de San Francisco i la direcció de Michael Tilson Thomas.

L'orquestra a les mans de Gustav Mahler adquireix aquestes dimensions extenses que semblen sobrepassar les possibilitats que imaginem per una formació simfònica. Ho fa amb les seves grans peces del repertori, però també amb moviments com aquest, més discret, Blumine, pàgines que van deixar de formar part d'una sinfonia per passar a tenir la seva vida pròpia. Michael Tilson Thomas la dirigia amb la Sinfònica de San Francisco. I ara seguim endavant amb una melodia que un cop sentida és que costa d'oblidar, i més amb interpretacions com aquesta que sentirem, la d'aquesta cançó napolitana, Cor Ingrato, en una de les grans veus del passat, com era Franco Corelli.

Doncs en aquests darrers minuts el nostre focus l'ha ocupat la música de cambra gràcies a les ombres oníriques d'aquest trio en piano de Marie Jaël, Dansant Rêve, que acaba precisament amb aquests compassos que sentia amb un allegro moderato. Una gravació d'un conjunt que va apareixent aquí al programa, Manon Galí, Eloïs Lusati i Celia Oneto Benzaid. I després d'aquest recés de tranquil·litat, doncs tornem ara al repertori simfònic amb un dels grans del gènere, el txec Antonín Dvořák. De la seva sisena sinfonia en recuperem l'Scherzo, un moviment que aporta encara una segona indicació, Furiant. El sentim amb James Gaffigan i la Simfònica de Lucerna.

0: Doncs així acaba aquest scherzo, déu-n'hi-do quina energia, la del sisena sinfonia, vull dir, d'Antonín Dvořák, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Luzerna, dirigida per James Gaffigan. És l'obra que ara ens serveix per donar pas a aquesta secció que us hem anunciat des del principi del programa, i és que avui estrenem mes, avui és 1 de juny, i avui es reivindica, es commemora el Dia Mundial dels Esculls de Corall. És una efemèride que hem topat aquest matí i hem pensat, ostres, i si la fem oberta a tots vosaltres, si la fem oberta als oients i eixamplem aquesta visió dels esculls de coral com un refugi a protegir els vostres refugis personals. I Esther, la veritat és que estem molt contentes de tot el que ens heu anat compartint. Eh?
1: Doncs sí, ho hem anunciat tan bon punt, hem començat, i déu-n'hi-do els missatges que ens han arribat.
0: Sí, sí. Doncs com hem fet una petita tria, una petita selecció, comencem amb el primer i a veure què ens expliqueu. En Javier Vico ens deia: hola, el meu refugi, difícil elecció. Estava entre Spiegel im Spiegel d'Arvo Pärt o la sonata per òrgan número 4 de Bach en la versió de Víkingur Olafsson, però em decideixo per April the 14th d'Aphex Twin, per la curiositat d'un altrista electrònic radical amb una peça tan minimalista i amb l'instrument que la fa possible, el disc La Via. Gràcies pel vostre programa, que és magnífic, per un nouvingut a la música clàssica. Gràcies a tu, Javier, i la veritat que aquesta proposta d'Aphex Twin és que no, jo no me'n cansaria de sentir-la.

0: Com a primer refugi d'aquesta selecció no està gens malament, Esther.
1: Doncs no, i anem pel segon refugi. Ens l'envia en Pep Codinacs des de Vic. Diu, com a música refugi tinc dues propostes. La primera és el despertar de la primavera que canta Sigmund al primer acte de la Valquíria de Richard Wagner. Aquest cant és una metàfora també del despertar de l'amor. La segona és una cançó meravellosa del compositor Reinaldo Hahn, L'Heure Exquise, és a dir, L'Hora Exquisida, molt utilitzada com a separador de Catalunya Música i és una apologia de la bellesa de la natura i el plaer que suposa contemplar-la. El contratenor Philippe Jaroussky ho fa increïble.
0: I a més, en Pep Codinacs ens ha enviat també el seu espai natural refugi, que ens diu que es troba a la comarca d'Osona i molt a prop de Vic, esclar, és l'espai natural de les Guilleries. Ens diu que la seva riquesa forestal i els colors que mostra segons l'estació de l'any són d'una bellesa extrema. Actualment una sinfonia de colors verds pujats de to degut a les darreres pluges.

0: No era la versió del contratenor Felip Jarosky,
1: que aquesta que ja la tenim molt sentida.
0: L'hem sentida moltes vegades, i tal com deia en Pep Codinachs, doncs el tenim com a separador, un dels separadors de Catalunya Música,
1: i que ens encanta, que no tenim res a dir, que és que ens encanta.
0: Però mira, el que hem sentit era aquesta altra versió que ens proposaven la mezzo-soprano Susan Graham i el pianista Roger Vignol.
1: Molt bé, doncs de refugi en refugi arribem al missatge de la Bruguer Jardí, que ens diu: benvolguts i benvolgudes, gràcies per l'oportunitat de participar en el programa i felicitats per les vostres propostes, gràcies. I diu: el meu lloc refugi és Cala Prona, al Cap de Creus. Jo solia anar-hi caminant des de Cadaqués a primera hora del matí, quan encara no hi havia arribat ningú. En aquesta cala hi ha com una piscina fantàstica on de vegades l'aigua és tan transparent que podries pensar que no n'hi ha. Els peixos, les garoines i tota la fauna i flora del mar es poden veure amb gran detall. Però, també ens explica, des que han restringit l'accés a aquesta zona per motius mediambientals, ja no hi puc anar. Només s'hi pot accedir en vaixell i no s'hi pot desembarcar. Ho entenc, però m'entristeix molt que hàgim d'arribar a aquest extrem. Quan tenia necessitat de reconnectar amb mi, trobar la pau, meditar, anava a Cala Prona. Tant fer el camí caminant com banyar-me en aquella cala solitària i única eren una manera de sentir-me a mi mateixa un refugi de pau i intimitat. Ara hi he d'anar mentalment. La meva peça per aquest moment és Mar Plana, de Juli Garreta, i m'agrada especialment la interpretació de Romain Gariu al violoncel. Doncs sentim-la.

0: Que bonica aquesta Mar Plana, no?
1: Sí, jo no la coneixia, aquesta peça de Juli Garreta, i la veritat és que és, mira, un refugi més, la veritat que li escau molt.
0: I Cala Prona, he anat a mirar a veure com és aquesta cala, quina enveja, eh?
1: Haver-hi pogut anar, i passejar-hi, Déu-n'hi-do, sí.
0: Però passem a un altre refugi, en aquest cas és el que ens envia en Francesc Rochel. Ens diu, al marge de refugis físics, potser ens captiva, i d'una manera natural, cercar els records de fets i persones que el nostre cervell emmagatzema selectivament. La pel·lícula Els ponts de Madison, de l'escriptor Robert James Waller, està basada en aquesta novel·la d'aquest escriptor, és un bon referent d'una història d'amor ben guardada en la memòria dels protagonistes. Diu, cal recordar l'escena de la capsa on hi ha les pertinences d'en Robert i la Francesca, interpretats, evidentment, per Clint Eastwood i Meryl Streep, respectivament, que va acaronant amb tendresa i estima. En molts moments de la vida d'en Robert i la Francesca, ben segur que el que van viure va ser un gran refugi. Doncs d'aquesta banda sonora, d'aquesta pel·lícula, Els ponts de Madison, film del 1995, dirigida i interpretada per Clint Eastwood, amb Meryl Streep, evidentment, ens sentirem la seva banda sonora.

Doncs arribem als darrers minuts de programa i ho fem amb el missatge de la Pepa Enric de Santa Coloma, que diu: a mi em fascinen els coralls, aquests petits animals que viuen en colònies i construeixen esquelets i que acullen tanta vida marina. Per això m'agrada pensar que encara existeixen persones que lluiten per la seva preservació. Gent que estima la naturalesa tal com ho feia Beethoven, que segur que va pensar bona part de la seva sinfonia pastoral mentre feia una de les seves llargues passejades pel camp. Una peça que, més que un refugi, de vegades és una sacsejada, però a vegades és el que fa falta, oi? Doncs ens quedem amb aquesta reflexió.

0: Doncs amb música de Beethoven avui us diem adeu, perquè se'ns acaba aquesta edició de Tots els matins del món d'avui dilluns 1 de juny. Demà, però, Esther, hi tornarem a partir de les 8.
1: Doncs sí, amb les seccions d'en Diego Civilotti, la Sofia Martínez i la conversa que arribarà a la segona hora, a 2:15 de 10, amb la contrabaixista Auxia Martínez Botana.
0: Perfecte, doncs esperem que n'hagueu gaudit d'aquest programa d'avui, que tingueu molt bon dia i demà ens retrobem aquí, Catalunya Música.
1: Adéu-siau.

0: Catalunya Música.
1: T'has preguntat quins són els directors musicals més influents de l'actualitat? Els Homes Clàssics dediquen la setmana a 5 grans mestres que pots veure dirigir en les principals sales del món.
0: Els Homes Clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música. Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a l'Auditori de Barcelona per començar una setmana en què farem homenatge a la Banda Municipal de Barcelona. Serà per celebrar els seus 140 anys. La banda va ser fundada l'any 1886. El primer director en va ser Josep Rodoreda, l'autor de la música del Virolai. Després, uns anys després, va ser Joan Lamot de Grignon qui va donar un impuls fortíssim a aquesta agrupació barcelonina que, pel seu prestigi, entre altres, va ser dirigida ara fa gairebé 100 anys per Richard Strauss. Doncs a partir d'ara la sentirem, la banda, de moment des d'un concert que va fer el març del 2025 a l'Auditori

Auditori, un concert en què hi sentirem el lirisme d'Antonín Dvořák, la música per a banda de Xavier Montsalvatge i, finalment, la dimensió simfònica d'aquest conjunt instrumental a càrrec d'Armando Blanquer, que és un compositor valencià de qui el 2025 se'n commemoraien els 90 anys del naixement. Per tant, aquest és el programa de concert d'avui. Porta per títol Música per a un diumenge, que és el títol de l'obra que Xavier Montsalvatge va fer per celebrar, ara fa 40 anys, els 100 anys aleshores de la Banda Municipal de Barcelona. La cara de seguida comença el concert interpretant l'obertura de l'òpera Banda, l'opus 25 d'Antonín Dvořák. La instrumentació és de Douglas MacLean i la versió de la Banda Municipal de Barcelona dirigida per Jordi Francés.

El concert que us oferim avui de la banda municipal de Barcelona ha començat amb la música d'Antonín Dvořák, amb l'obertura de l'òpera Banda, l'opus 25, en una instrumentació de Douglas MacLean. La direcció va a càrrec de Jordi Francés, que és qui es va posar al capdavant de la banda municipal de Barcelona el març del 2025 a l'Auditori. Aquest és un dels concerts que us oferim aquesta setmana per celebrar els 140 anys de la banda. La cara encara hi continua amb Dvořák perquè tota aquesta primera part ha estat dedicada al compositor txec. Ara sentirem les cançons gitanes, que són l'opus 55 i que interpretarà la mezzosoprano Anna Gomà. Ha treballat amb Antoni Ros Marvà, amb Manel Valdivieso, és de Barcelona i és diplomada també en art dramàtic. Doncs Anna Gomà la sentim amb la banda municipal de Barcelona dirigida per Jordi Francés, interpretant la instrumentació de Hans-Erik Holgersson, en aquest cas, de les cançons gitanes, l'opus 55 d'Antonín Dvořák.

El concert que us oferim avui de la Banda Municipal de Barcelona tenia com a objectiu mostrar la capacitat expressiva de la banda tant en el repertori original, perquè d'aquí a poca estona sentirem música de Xavier Montsalvatge, escrita expressament per a la Banda Municipal de Barcelona, com en les adaptacions de repertori com el que sentíem ara, aquestes cançons gitanes opus 55 d'Antonín Dvořák i interpretat Anna Gomà, mezzosoprano, amb la Banda Municipal de Barcelona sota la direcció de Jordi Francés. Dvořák és encara present uns minuts més en aquest concert que es va fer el març del 2025 a l'Auditori, a Barcelona, un concert que us oferim en aquesta setmana.

demanen que celebrem els 140 anys de la Banda Municipal de Barcelona, la banda fundada l'any 1886 i que ara continua el concert amb l'obertura Carnaval, que és l'opus 92 del compositor txec. La banda municipal la dirigeix Jordi Francés.

Música d'Antonín Dvořák, aquesta era l'obertura Carnaval Opus 92 en versió de la banda municipal de Barcelona dirigida per Jordi Francés. La instrumentació era de José Schins, que és un trombonista belga. De quin hem sentit aquest arranjament de la música d'Antonín Dvořák? L'última obra de Dvořák en aquest concert d'avui de la banda municipal, que ja ha començat amb la música del compositor txec. Hem sentit l'obertura de l'òpera Vanda, hem sentit les cançons gitanes amb la veu de la mezzosoprano Anna Gomà i ara l'obertura de Carnaval, que és la que dona pas a la música pròpiament escrita per a banda. És música feta per Xavier Montsalvatge, música feta per a banda sinfònica quan la banda de Barcelona feia 100 anys, és a dir, 40 anys enrere, perquè aquest 2026 se celebren els 140 anys de la banda municipal. Doncs Xavier Montsalvatge, per aquella ocasió, va escriure música per a un diumenge i es va estrenar sota la direcció d'Albert Argudo. És una obra estructurada en tres moviments: la fanfària, el xotis de Llofriu i la polca del poble sec. És una obra en què en tot moment s'hi respira un aire festiu, enèrgic i ple de color, que és el que ara sentim en versió de la banda municipal de Barcelona, dirigida per Jordi Francés, interpretant música per a un diumenge de Xavier Montsalvatge.

Aquesta és l'obra que dóna títol a tot el concert d'avui. Música per a un diumenge. Música de Xavier Montsalvatge, música escrita especialment i expressament per a la banda municipal de Barcelona. Música dels anys 80, fa 40 anys, que és quan la banda municipal feia aleshores els 100 anys. Ara celebrem els 140 i, en versió de la banda municipal de Barcelona, destinatària d'aquesta obra, hem sentit la música de Xavier Montsalvatge. Aquesta obra, titulada Música per a un diumenge, l'única obra de Montsalvatge escrita originalment per a banda, una obra en què volia crear, deia Montsalvatge, música informal, irònica i evocadora de les bandes tradicionals. Tot això és el que hem sentit en els tres moviments de Música per a un diumenge, la fanfària, el xotis de Llofriu i la polca del Poble Sec en versió de la banda municipal de Barcelona sota la direcció de Jordi Francés. I tot això quan el concert d'avui arriba al que havia de ser l'última obra, una obra d'Armando Blanquer, valencià, dedicat sempre a la música per a banda, un home nascut l'any 1935 i d'aquí, per tant, el 2025, l'any de la gravació d'aquest concert, se'n commemoraien els 40 anys del naixement. A més, Blanquer va morir el 2005 i, per tant, era també el moment de commemorar els 20 anys de la mort. D'aquest compositor d'aquí ens sentim ara Entornos, música per a banda, que interpreta la banda municipal de Barcelona, dirigida per Jordi Francés.

Armand Blanquer és l'autor del que acabem de sentir. Entornos, per a banda, és un músic blanquer que va fer de les bandes sinfòniques el seu instrument més estimat, i aquesta sinfonia Entornos de l'any 1997 n'és una mostra. És una obra escrita per encàrrec de la Diputació d'Alacant. L'obra porta per subtítol Sinfonia de les muntanyes d'Alcoi i s'inspira en un llibre del pintor Lluís Solves. Aquesta obra s'estructura en tres moviments i l'hem sentit en versió de la banda municipal de Barcelona dirigida per Jordi Francés. Entornos d'Armand Blanquer, el compositor que va viure del 1935 al 2005, havia de ser el punt final al concert que us hem ofert avui, un concert amb una primera part dedicada a Antonín Dvořák, el compositor, a qui tornem ara fora de programa, de manera que configure això un concert capicua. Dvořák al principi i Dvořák al final. En tornem a sentir el fragment final de l'obertura Carnaval, l'opus 92, una obra que ja us hem ofert durant aquest enregistrament de Catalunya Música del març del 2025. Ara, fragment final d'aquesta obertura del compositor txec en versió de la banda municipal de Barcelona dirigida per Jordi Francés.

0: Aquest és el fragment final de l'obertura Carnaval, l'opus 92 d'Antonín Dvořák, el fragment fora de programa que va interpretar la banda municipal de Barcelona sota la direcció de Jordi Francés per cloure definitivament el concert que va fer el març del 2025 a l'Auditori a Barcelona. Un concert en què a la primera part hi ha tingut la música d'Antonín Dvořák, les transcripcions per a banda simfònica de la música del compositor txec. Primer hem sentit l'obertura de l'òpera Banda de l'any 1876, una obra que es base en una llegenda d'una princesa polonesa que sacrifica la seva vida per salvar el seu poble. Després, hem sentit les cançons gitanes, l'opus 55, les hem sentit en la veu de la mezzosoprano Anna Gomà i finalment hem sentit l'obertura Carnaval, l'opus 92. I a partir d'aquí ha arribat la música escrita expressament per a banda simfònica i més directament encara per a la banda municipal de Barcelona, perquè hem sentit la música per a un diumenge, que és música que Xavier Montsalvatge va escriure als anys 80 per celebrar aleshores els 100 anys de la banda municipal de Barcelona, de la qual ara i amb aquests concerts de Catalunya Música en celebrem el 140è aniversari. A continuació i per cloure el concert hem sentit música d'Armand Blanquer, la Sinfonia en Tornos, que ha estat el punt final al concert d'avui. Una gravació de Catalunya Música que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert en què ja hem sentit música d'Antonín Dvořák, ara us oferim la música del seu gendre, de Josef Suk. Deixeble d'Antonín Dvořák, que es va casar amb una de les seues filles i és l'autor del que sentirem ara, d'aquest epíleg, un poema simfònic, l'opus 37 de Josef Suk, que interpreta els reials cor i orquestra filarmònics de Liverpool sota la direcció de Libor Pejek.

0: Era música de Josef Suk, amb sentit l'epíleg, el poema simfònic opus 37, en versió dels Reials Cor i Orquestra Filarmònics de Liverpool sota la direcció de Libor Pejek.
1: Catalunya Música.
2: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.

0: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
1: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
2: La manera de presentar-ho, crec que podria canviar molt. No hi ha això de fer rock and roll de Vivaldi o vestir-se un poquet més desenfadat. No, és que nosaltres presentem d'una manera sincera i tranquil·la la música clàssica, perquè jo no crec que Beethoven o Schubert o Bach siguessin tan rígids o tan quadrats. És veritat, el que fem és difícil, tenim que estar molt concentrats, però jo crec que també la manera de parlar, la manera de ser, la manera de presentar-se, de pujar a una escena, podria canviar un poc. Jo provo de fer-ho així.
3: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Lina Turbonet.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics, aquí a l'antena de Catalunya Música. Ja sabeu que aquest és un programa que té certes tradicions, com per exemple la setmana Beethoven, no? La setmana Mozart.
2: Parla d'òpera.
1: El piano omnipresent sempre, evidentment. La setmana que un any és Brahms, l'altre és Tchaikovsky.
2: Exacte.
1: Anem alternant aquestes coses.
2: Sí, sí, sí.
1: Parlar sempre del piano, com deia. I també, entre d'altres, cada temporada dediquem almenys una setmana a grans directors de la història.
2: Clar, si diem grans directors de la història, doncs té una certa lògica que ens fixem en directors ja morts, no? Perquè si podem analitzar tota la seva trajectòria
1: professional... Quina cruesa, no, aquesta frase?
2: No, a veure, sí, però amb el sentit de la història, perquè,
1: sí, esclar,
2: clar,
1: sí, sí.
2: Vull dir, al final, amb història de la música, els últims 10 anys és res, és un segon, no?
1: Sí, sí, és veritat.
2: És millor, no sé, comptar 300 anys, no? Quan nosaltres parlem d'una cosa una mica antiga, són 450 anys, no, de música.
1: Sí.
2: Llavors, clar, amb directors, doncs, amb aquest bagatge, no? Diguem, sí, doncs estan morts moltes vegades, no? Doncs podem analitzar tota la seva trajectòria professional. Però aquesta temporada hem pensat que també podem fer una ullada, doncs, a directors que encara estan en actiu, eh?
1: Clar.
2: Bàsicament també perquè fa molta gràcia anar, doncs, a l'Auditori, al Palau, al Liceu, als vostres auditoris, a Girona, a Vic, a Lleida, on sigui.
1: O si viatgeu i aneu a Londres,
2: exacte,
1: o a Nova York, on sigui.
2: I veieu, doncs, el nom d'un director anunciat.
1: I que us soni, no?
2: I dieu, mira, doncs, d'aquest director en van parlar els homes clàssics.
1: De fet,
2: per tant, nosaltres avui us posarem en context. No?
1: A partir d'avui farem això, directors que estiguin i directores que estan en actiu. I hem volgut començar per un director que, de fet, a dia d'avui, jo crec que el seu nom ens sona a tots moltíssim, en bona part gràcies al concert de cap d'any de Viena,
2: sí,
1: no? Perquè aquest concert, el que té un impacte mediàtic brutal i ens ha permès situar-lo en el mapa. Però potser, clar, no acabeu de saber qui ha estat i qui està sent aquest director i quina és la seva trajectòria professional, més enllà d'haver dirigit el concert de Viena.
2: Tot i que això ja ens dona una pista, perquè per arribar a dirigir el concert de Viena has de tenir una trajectòria professional.
1: Absolutament, sí, senyor.
2: Exacte. Per tant, avui, per començar, no viatgem fins a Viena, tot
1: no.
2: I que ens agradaria, però també ens agradarà viatjar al Canadà.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: I què deu ser això que estem escoltant ara mateix de fons, aquesta obra tan desconeguda?
1: El hit dels hits.
0: A més, una gravació en rigorós directe del dia 1 de gener d'aquest any 2026.
1: D'aquest any, eh? Això és, sí, acabat de sortir del forn,
0: absolutament. Bé, ja fa una mica més d'un mes. En tot cas, la darrera edició del concert d'any nou de Viena va tenir un claríssim protagonista, més enllà de l'orquestra, que sempre és el protagonista, sempre queda molt atenció qui l'ha de dirigir. Sempre hi ha aquell morbo, no? Fins i tot dir qui serà el proper director, qui... Hi haurà directora? Doncs no, encara no hi ha directora anunciada al concert d'any nou. Doncs bé, enguany, ja ho sabeu, va ser el director canadenc Yannick Neset-Séguin, que d'alguna manera va trencar, sobretot en aquest moment, no?, amb l'estricte protocol que acostuma a regir el conservador concert de la Filarmònica de Viena, perquè és realment un context molt conservador.
1: Sí, perquè ara, per exemple, podem anomenar algunes de les coses que va fer com a revolucionàries, sobretot en qüestió d'estètica, però que dius, escolta'm, el dia a dia ja hauria d'estar absolutament normalitzat.
0: Clar, però és,
1: no?,
0: que jo viu en una bombolla. Clar. El que és Viena és una bombolla. Encara avui, sí, perdona, jo aquest estiu vaig estar a Viena, passeges pels carrers i no respires transgressió. Respires conservadorisme al màxim.
1: No, absolutament. I, però imagina't, que s'hagi de parlar del vestuari avui en dia, no?
0: Sí, sí,
1: que s'hagi de parlar de que si una persona porta o no les ungles pintades...
0: Que les duia.
1: Sí.
0: Però em sembla fantàstic, faci que faci el que vulgui.
1: Que faci el que vulgui, no? I després una altra cosa, la seva comunicació amb l'orquestra i el públic, no? Que va ser com molt més directa, molt més propera. Que no pot ser, no, el director ha d'estar tancat, no, ha de tenir cara de mala llet. No, per què? Per què? Però sí, és el que tu dius, eh? És a Viena conservadorisme. Clar, o per exemple, mira, ara sona la marxa Radetzky quan va aparèixer pel mig de la platea, no?, de la Sala Daurada, durant aquesta marxa. Tot plegat va fer que, home, en realitat podia haver rebut pals, però va rebre certes lloances, no?, per, podríem dir, desengreixar un concert tan rígid com aquest, no?
0: Tot, absolutament. Tot plegat ens ha fet plantejar-nos una pregunta, no? Qui és Yannick Neset-Séguin, aquest director que va estar dirigint el concert d'any nou de Viena, i com arriba a dirigir el que és, sense cap mena de dubte, el concert més mediàtic del món? Jo no diria que és el concert més difícil de dirigir,
1: no,
0: ni més ambiciós en l'aspecte musical del món, ni molt menys.
1: Ni més...
0: Ara, no. Això és veritat. En el terreny mediàtic, crec que no hi ha cap concert de clàssica que pugui rivalitzar amb el concert d'any nou de Viena.
1: Fixa't, això ho dèiem ara fora d'antena, no? Amb aquestes xerrades que nosaltres fem als CaixaFòrums, n'hi ha una de les xerrades que jo començo a tocar la marxa Radetzky, i la gent, sàpigui o no de música, comença a aplaudir en el moment que ha d'aplaudir, perquè... tararat, tararat, tararat, tararat. Aquí la gent no aplaudeix i el tirirín, tirirín, comencen a aplaudir,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I això és per culpa d'aquesta mediatització d'aquesta obra i d'aquest concert, eh? I tant.
0: Doncs, evidentment, arribar a aquest concert, com deia el Pedro, has de tenir necessàriament una trajectòria que t'avali, i el que volem fer avui és conèixer una mica millor la trajectòria del nostre protagonista, Yannick Neset-Séguin.

0: M'encanta començar a explicar la trajectòria d'un director d'orquestra i escoltar la balada número 1 de Chopin per a piano. És que és preciosa.
1: Però no és Neset Sagan, tocant el piano, és Pietro de Maria, en aquest cas.
0: No, sí, jo parlo de la balada.
1: Sí, no, però en tot cas hem posat el piano per algun motiu.
0: Exacte, i és que Neset Sagan va néixer a Montreal el 6 de març de 1975, per tant, doncs té, d'aquí poc farà 51 anys, eh? I és fill de dos professors universitaris. Als 5 anys va començar a estudiar piano i quan només en tenia 10 va decidir que volia dedicar-se a la direcció. Per tant, això de dirigir és totalment vocacional, en el seu cas.
1: Home, si prens la decisió als 10 anys, no? Vol dir que realment ho tens com molt clar. Per tant, tenim piano perquè ell va començar la seva carrera com a músic amb aquest instrument, amb el piano. Quants directors hi ha que són pianistes?
0: Molts.
1: Molts.
0: Sí, és, no ho sé, eh? Vull dir, potser el neguit de no voler estar sol tota la vida davant d'un armari amb tecles.
1: Clar, un armari amb tecles.
0: I estar, i fer música sol, a mi me porta amb això. Vull dir, jo, clar que sóc pianista i m'agrada tocar el piano, però el que més m'agrada del món és fer música amb altres músics.
1: Amb més músics, clar.
0: Amb gent, no? I
1: si et fan cas, a més, com a director, encara
0: sí,
1: més.
0: Sí, però ja no és tant... Ja no, sí, però ja no és tant el fet de que et facin cas, sinó el fet de poder fer música
1: de
0: conjuntament.
1: D'anar tots a una.
0: Potser una mica el que deies... ara no sé si ho has dit amb antena o fora d'antena, no?
1: A veure què dius.
0: No, el tema del caràcter, no? De com tractes els músics,
1: sí,
0: no? De tenir una escola més dura, no? I més seriosa o més amable. Al final el que has de construir és un bon ambient perquè funcioni. No?
1: Has de seduir també a l'orquestra perquè et segueixi les teves idees.
0: Sí. Sí, però i fins i tot també saber acceptar les idees que et proposa que gent, com per exemple el concertino.
1: Clar, que poden ser bones idees.
0: No només poden ser bones idees. Imagina't que tu tens 20 anys, 25 anys, 30 anys, i vas a dirigir una orquestra on el concertino té 60 anys i ha sigut dirigit per... jo què sé, Bernstein, Barenboim, etc. I tu vas allà i vas a dirigir La heroica de Beethoven. Tu creus que aquell concertino no tindrà un cert criteri? Evidentment que tu pots dir i fins i tot imposar, no? Però potser aquestes idees que et pugui proposar doncs se podran adaptar al que tu tenies idea,
1: clar,
0: no? Per tant, ostres, clar, això està molt bé. I pel que deies, també és veritat que la lectura harmònica de les dues mans amb una partitura de piano, que ja d'entrada...
1: Clar, estàs llegint dues partitures, no?
0: Estàs llegint amb dues claus, amb clau de sol i amb clau de fa, estàs llegint diferents obres alhora, perdó, obres, notes alhora, això ja fa que tinguis una certa habilitat per llegir una mica més enllà que una simple melodia,
1: clar,
0: simple, per dir-ho d'alguna manera. Tot i això, hi ha molts violinistes, també, i sobretot jo conec molts clarinetistes, que són...
1: Ah, sí?
0: Sí, que són directors d'orquestra, molts clarinetistes. De fet, el violinista, primer violinista, era el que es va convertir
1: en director, clar,
0: no? A partir d'aquí, el lideratge, molts moviments de batuta venen pel moviment de l'art, no?
1: Exacte.
0: Però és veritat el que tu dius, que aquesta visió més harmònica i melòdica que té el piano, doncs fa que desperti aquest interès per la direcció.
1: Tornant al nostre protagonista, Yannick Neset Sagan, el que dèiem, va començar a estudiar piano, als 10 anys va decidir que volia dedicar-se a la direcció, per tant, va rebre una educació musical àmplia que incluïa això, composició, anàlisi i també direcció, fet que li va proporcionar una comprensió profunda de la música que, al final, jo crec, Pedro, és la clau d'un director. Vull dir, si no entens bé allò que has de dirigir, com no, al final ets un intèrpret, no? Vull dir, has d'interpretar aquella música i per entendre, evidentment, la profunditat d'una obra sinfònica, una obra orquestral, per entendre'ns, encara que no sigui una sinfonia, clar, cal tenir una lectura molt més àmplia que no passa que deies tu, no? Que si tu només toques, només entre cometes, el violí, al final has d'entendre molt bé la part de violí, però clar, un director d'entendre el violí, la viola, el violoncel i tot el que hi ha a l'orquestra.
0: I sobretot tenir en compte que una orquestra té, per dir-ho d'alguna manera, moltes capes, no? O sigui, pot ser que les cordes estiguin tocant allà 10.000 milions de notes i tu diguis, ostres, és que això és el més important, però sobte tens tres trombons en fortíssimo que fan ti, to, ti, i al final el que se sent és allò, no? I dius, ostres, doncs el millor que hem de dirigir és aquella part. Vull dir, tot això és molt complicat.
1: En tot cas, encara jove, amb aquesta formació, podríem dir, molt àmplia que va tenir, ell seguia tossut en aconseguir ser director d'orquestra i una figura clau per assolir aquesta fita va ser aquest mestre.

0: Aquest és el preludi del segon acte de l'òpera Don Carlo de Giuseppe Verdi. I és que un element decisiu en el desenvolupament artístic de Neset Sengen va ser poder contactar amb Carlo Maria Giulini, de qui va heretar una concepció humanista de la direcció basada sobretot en el respecte a l'obra, la centralitat del cant i la idea del director com a, podríem dir, mediador entre la partitura i els intèrprets.
1: És una molt bona visió, eh? És que al final és això, un director.
0: És que a mi m'agrada molt la paraula en anglès. A mi m'agrada més conductor, yeah, no? que director. Her director. Yeah. Però el conductor...
1: Clar, condueix...
0: Ets el que condueixes la música, no? I condueixes els músics també a través de la partitura.
1: Exactament,
0: no?
1: Això.
0: A mi m'agrada molt la paraula conductor.
1: A més, Giulini, un director de llarguíssima experiència dirigint òperes, com és el cas d'aquest Don Carlo que tenim ara mateix de fons, que l'està dirigint en aquesta gravació amb l'Òpera de Londres, amb l'orquestra de l'Òpera de Londres. Aquesta influència va marcar molt, no? De manera evident, a més, la seva aproximació, ens referim a Yannick Nezeng, en el fraseig, també el tempo, aquest tempo lent que vam poder apreciar en el concert de Sant Esteve, uh-huh, i la respiració musical, tota una cosa va lligada amb l'altra, especialment pel que fa al repertori vocal. Cosa essencial si tenim en compte que actualment Yannick Nezet-Séguin és ni més ni menys que el director musical de l'Òpera de Nova York, on dels teatres... Bé, és el teatre d'òpera més pressupost del món, això ja t'ho diu una mica tot. Uh-huh. I si no vaig mal fixat, Nezet-Séguin a dia d'avui és el director titular més ben pagat del món. Però d'això en parlarem d'aquí una mica més.
0: Sí, perquè ara encara estem una mica...
1: A inicis.
0: Enrere.
1: A les maceroles de la seva carrera.
0: Exacte, la seva joventut, la seva consolidació professional va començar de manera precoç, amb el nomenament als 25 anys com a director musical de l'Orquestra Metropolitana de Montreal. Durant una dècada va transformar aquesta formació en una institució de referència demostrant no només un gran talent interpretatiu, sinó també una capacitat excepcional per construir identitat sonora, motivar els músics i atreure nous públics.
1: És molt important això de crear aquesta identitat, no? El mestre Pons, quan va assumir la direcció de l'orquestra del Liceu, deia això, no? Que un dels seus principals objectius, que crec que ho ha aconseguit, és aconseguir, evidentment, major qualitat per descomptat, però que l'orquestra tingui un so, no? I, de fet, escoltes Viena i dius, ostres, aquestes cordes i tal, és buscar un signe d'identitat. I que algú tan jove agafi una orquestra, aleshores... que no tenia el prestigi que té ara, per dir-ho de manera suau, i la levi, li aconsegueixi una identitat, aconsegueixi que altres directors vulguin venir a dirigir, doncs parla molt bé d'ell com a director. En tot cas, aquest període amb l'Orquestra Metropolitana de Montreal va assentar les bases de la reputació de Yannick Nezet-Séguin com a director capaç d'assumir responsabilitats artístiques i organitzatives de gran envergadura.

0: El reconeixement europeu va arribar amb la seva etapa al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Rotterdam, on va ampliar considerablement el seu repertori i va reforçar la seva projecció internacional mitjançant gires i enregistraments.
1: Enregistraments com aquest que estem escoltant ara mateix de fons, no hem ficat l'obertura de les noces de Figaro perquè ens agradi, perquè sí que ens agrada,
0: home,
1: per descomptat, però si no perquè és Yannick Nezet-Séguin qui està dirigint l'Orquestra de Cambra d'Europa. En aquest context que ara ens apuntava el Pedro, es va consolidar com un director versàtil, còmode, tant al repertori germànic com a la tradició francesa i també l'òpera italiana, i capaç d'equilibrar això, rigor, perquè clar, s'ha de ser rigorós, però també s'ha de ser expressiu, per tant,
0: exacte,
1: rigor i expressivitat.
0: Sí, des del 2012 és el director musical de l'Orquestra de Filadèlfia, una de les grans orquestres històriques dels Estats Units. De fet, allà ha treballat en la renovació del famós i cèlebre So Filadèlfia, el que dèiem abans, del so de l'orquestra, combinant la riquesa tímbrica tradicional amb una major claredat i flexibilitat.
1: Tot plegat li ha permès situar-se al capdavant d'un dels teatres més importants del món. En aquest cas, dirigint-lo, lògicament, musicalment.

0: Des de l'any 2018, i en paral·lel a la seva responsabilitat al capdavant de l'Orquestra de Filadèlfia, Neset Seguin ocupa el càrrec de director musical de la Metropolitan Opera House de Nova York, per tant, un dels teatres més influents del panorama operístic mundial. El que dèiem abans, com s'és influent en molts aspectes. Un d'ells és el pressupost. És el teatre amb més pressupost del món, per tant, això fa que tots els grans cantants del món vulguin anar a actuar al Met per l'enorme impacte que té, sense cap mena de dubte, però també per pressupost, perquè també deuen guanyar més dinerets que actuar en altres teatres.
1: Aquí el Met s'ha distingit per la seva relació especialment estreta amb els cantants. Ara es parlem del director d'orquestra com això, no? Com un acompanyant dels cantants i ja està. Però aquí ell té una relació especial, A més a més, aposta molt per la seva atenció al text i a la respiració, amb la qual cosa els cantants se senten molt a gust cantant amb ell. I la seva capacitat, doncs, a més per mantenir un fossat orquestral, podríem dir flexible i teatralment eficaç, que no és fàcil, perquè, clar, heu de tenir en compte que l'orquestra està amagada en un fossat i no veu l'escena.
0: No, esclar.
1: Llavors, s'han de refiar del director 100% i el director, precisament, ha de ser flexible per si passa alguna cosa, clar, per si veu que el cantant necessita una mica més d'aire, una mica menys, per l'escena, etc. Per tant, és molt complicat.
0: Absolutament. Els que coneixen bé la trajectòria i l'estil de Neset Seguin diuen que la seva forma de dirigir es caracteritza per un gest expressiu i clar, una intensa implicació física i una direcció sovint de memòries i sense partitura. Diria que el concert d'any nou el va fer de memòria, sí. Diria. El que reforça el contacte directe amb els músics, no? De fet, és això, no? El no dependre de la partitura, doncs està més pendent dels músics i no tant del paper. I diuen que els seus assajos són coneguts per combinar exigència i amb un clima de treball, per dir-ho clar, de bon rotllo, d'estar més o menys relaxats tothom, ara bé, exigint, però alhora també basant-se en la confiança i la col·laboració amb tots els que estan allà fent música amb ell.
1: Clar, és que en contra del model, podríem dir, tradicionalment autoritari, no? Aquelles imatges que tenim del

0: Més enllà de l'àmbit estrictament interpretatiu, Neset Seguin manté un ferm compromís amb l'educació musical, la diversitat i l'obertura de la música clàssica a nous públics. I això va quedar molt evident en tot el llenguatge, segurament, sobretot no verbal, no?, del concert d'any nou de Viena, fent-lo menys estricte que d'altres directors. I d'alguna manera, si tu veus allà dirigir una persona somrient, amb una estètica fora de la convenció que tenim del director clàssic, no? Això que dèiem fa un moment, aquest director estricte, rígid, etc. I veus un ambient molt més accessible, molt més obert, encara que només sigui en el llenguatge no verbal, això ja ajuda als nous públics a dir, ostres, això de la clàssica potser també és per mi, no?
1: Clar, per tant, la seva figura encarna una generació de directors que conceben el podi no només com un espai artístic, sinó també, escolta'm, com un lloc de responsabilitat cultural i social, no?
0: Sense cap mena de dubte, i això segur que ajuda. La carrera de Neset Seguin, clar, recordem que té 50 anys, i també hem de tenir en compte que la figura o la carrera d'un director no és una carrera convencional en el sentit que arriba a certa edat i jubila, en el contrari, quan arriba a certa edat és quan estan millor, perquè tenen més experiència, no? Per tant, ens queda, si tot va bé, Neset Seguin per molts anys per endavant, per tant, el que hem de fer és anar-lo seguint i seguir explicant què va fent al llarg de la seva vida.
1: I tant, doncs ara, escolta'm, seguim-lo a l'audició.
0: Doncs som-hi.
2: T'has preguntat quins són els directors musicals més influents de l'actualitat? Els Homes Clàssics dediquen la setmana a 5 grans mestres que pots veure dirigir en les principals sales del món.
3: Els Homes Clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Moment de posar-hi una mica més de música i avui volem escoltar el director canadenc Yannick Neset Seguin dirigint l'orquestra que més prestigi va donar-li just abans d'incorporar-se al capdavant de l'Òpera de Nova York. Es tracta de l'Orquestra de Filadèlfia, de la qual encara n'és el director titular.
1: Doncs sí, us proposem escoltar una gravació del segell Deutsche Grammophon, ni més ni menys que de la primera sinfonia en re menor opus 13 de Sergei Rachmaninoff.
0: Ni més ni menys, ja ho diu bé el Pedro, eh? No està gens malament. D'aquesta gravació, que estem escoltant ja de fons el seu segon moviment, la crítica va dir que la seva lectura aconsegueix un so clar, equilibrat i sorprenentment madur. Per tant, us proposem escoltar el final d'aquesta sinfonia número 1 en re menor opus 13 de Rachmaninoff, dirigida per Yannick Neset Seguin, al capdavant de l'Orquestra de Filadèlfia.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Pedro, quin final més espectacular i alhora vinculat, no, amb la tradició musical russa.
2: Totalment, totalment, absolutament. Acabem d'escoltar la primera sinfonia en re menor, opus 13, de Rachmaninov, dirigida per Yannick Nezet-Zeguen, al capdavant de l'orquestra de Filadèlfia.
1: Tornarem demà, com ja ho sabeu, a la una del migdia aquí a Catalunya Música, amb més directors que estan ara mateix en actiu. Però si no podeu esperar fins demà aquí a la una, recordeu que al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics, hi trobareu tots els programes de la setmana.
2: És que m'has espantat amb el tots.
1: Tots, tots, des del d'avui fins al de divendres.
2: I és de la història.
1: Estàs aquí captivat encara amb la música, eh? Sí, de Rachmaninov.
2: Vinga, va, Paula, jo contra el tècnic, jo que acordo usar la producció. Moltíssimes gràcies, fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
0: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.

0: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dilluns, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal la violinista i directora Lina Turbonet. Avui la nostra convidada ens explicarà els seus inicis musicals, uns inicis que diu que amb el violí no han estat gens ortodoxos. Abans de saber per què, us faig 5 cèntims de la seva biografia. Nascuda a Cartagena, però filla d'eivissencs, Lina Turbonet és violinista i directora. Va rebre les primeres classes de música del seu pare, el clarinetista Antoni Tur, quan només tenia 3 anys, tot i que no va tenir un professor de violí fins als 14. Va anar al Conservatori de Música de Múrcia abans d'anar a estudiar a les universitats de Friburg i Viena, on va fer un màster de violí modern. Allà també va descobrir el violí barroc i llavors va compaginar els estudis dels dos violins. El 2004 va fundar el grup Musical Química, amb el qual ha gravat obra inèdita d'Antonio Vivaldi, les sonates d'Elisabeth Claude Jacquet de Laguerre, les sonates de Rosari, de Heinrich Ignaz von Viva, i l'Opus 5 d'Arcangelo Corelli, amb ornamentacions pròpies. Moltes d'aquestes gravacions han obtingut prestigiosos premis que destaquen tant l'estudi rigorós que hi ha al darrere per part de Lina Turbonet, com la interpretació que se'n fa barrejada amb grans dosis d'originalitat i fantasia. Actualment, aquesta violinista virtuosa és catedràtica de música a Weimar, molt a prop de la residència de Johann Sebastian Bach, un compositor que la fascina i a qui va dedicar la seva tesi doctoral. La nostra convidada és una de les figures més valorades pel repertori violinístic dels segles XVII i XVIII.
2: Hola, som Lina Turbonet, som violinista i directora i aquesta és la llista de música de la meva vida. Bueno, comencem amb una obra que m'agrada moltíssim del Tchaikovsky, que és el Cascanous, i una petita peça del Cascanous, perquè és, pot ser que de les primeres coses que jo vaig escoltar quan era petita. Perquè el papà, que era músic, tenia sempre música clàssica posada a casa i jo vaig començar amb el violí molt tard, però el que vaig fer quan era molt petita era que feia dansa i m'agradava moltíssim ballar. Així que estava sempre escoltant ballets de Tchaikovsky.

0: Era la segona variació de la dansa de la Fada de Sucre del Trencanous, de Piotr Ilich Tchaikovsky, amb l'orquestra Mariinsky, dirigida per Valeri Gergiev.
1: Els meus pares eren els dos eivissencs i tota la meva família és eivissenca, però el papà, que era clarinetista professional i molt bo professor també de solfeig i tot, per mort de la música, va anar fora d'Eivissa a estudiar i va anar a València i després va trobar un treball molt bo a Cartagena, que és on jo vaig néixer. Jo vaig néixer a Cartagena, com filla d'eivissencs, clar, i allí el papà em donava classes de solfeig i també era director de bandes i tocava com primer clarinet a la banda de música de Cartagena, de l'exèrcit. I, bueno, així va ser que jo, en realitat, mai he viscut a Eivissa, encara i que jo em sent molt eivissenca, vull dir. Sa mamà no feia música, però li agradava moltíssim, i sa meva mare el que era una modista molt bona, i era professional i cosia per molta gent, i bueno, és un hobby que jo tinc ara, des del Covid, jo vaig tenir temps finalment d'aprendre un poc a cosir, i és un hobby que tinc finalment quan tinc un poc de temps de cosir. La llista del dilluns continua amb el concert de clarinet de Mozart, amb el segon moviment, perquè també és una música que jo escoltava sempre a tocar el meu pare. I, bueno, és una música que jo cada vegada que la sento, encara que és una música preciosa i crec que és una de les coses més polides que s'ha escrit mai, jo em recorda, bueno, el papà tocant a casa, estudiant, i també estudiava altres coses, però això li agradava molt especialment, normal.

0: Era el segon moviment del concert per clarinet de Wolfgang Amadeus Mozart amb la clarinetista Sabina Meyer i la Capella Estatal de Dresden dirigida per Hans Bonk.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Lina Turbonet.
2: Tinc un defecte a la mà dreta i, bueno, tinc un dit un poc estrany, vaig néixer així, i per això, bueno, pues el papà, jo normalment hauria tocat el clarinet, però com que no podia tocar el clarinet, jo agafava la guitarra del meu germà, i ja veureu el divendres que hi ha música també de més pop i rock, no? I perquè el meu germà fa música de jazz i de, bueno, de blues sobretot i de pop. I jo agafava la guitarra del meu germà, però el meu pare deia, no, la guitarra no és polida, ja trobarem un altre instrument. I bueno, i va ser, ell em deia sempre el violí o la trompa. La trompa també, que va molt bé per la mà dreta, no? I bueno, i al final jo vaig escollir

Estudies violí, van començar, no hi havia professor a Cartagena, a aquell temps hi havia només un senyor que tocaves violí en tota la ciutat. Així és que el primer professor que jo vaig tenir tenia quasi 14 anys, un professor de violí, finalment, i després ja va anar tot molt ràpid, vull dir, però sí, ortodoxa no he fet res jo amb el violí, ho he fet tot al revés. Vaig començar a Cartagena, al conservatori, i ja d'allí vaig passar al conservatori de Múrcia, que em va anar molt bé, i vaig estar amb un professor que es diu Joaquín Palomares, i amb ell doncs, ja vaig fer tot el grau mig i quasi tot el superior, fins al moment que, bueno, hi havia un concurs de joventuts musicals nacional, i vaig fer el concurs i vaig guanyar el segon premi, i allò ja em va motivar molt per continuar els estudis de violí fora. I, bueno, vaig escoltar per la ràdio el Nicolás Chumachenko, que em va agradar moltíssim. Va fer un concert a Madrid de violí tot sol i em va fascinar. I li vaig cridar i vaig dir m'agradaria molt estudiar amb vos i, bueno, vaig fer les proves a Friburgo i em vaig anar a estudiar a Friburgo, on vaig fer tota la universitat musical, que no es pot fer a Espanya encara, no?, com a universitat. Tancarem la llista del dilluns amb bueno, una de les sinfonies que més m'agrada, que és la sèptima de Bruckner, que és una sinfonia que ja, quan vaig començar a tocar el violí, ja la música sinfònica em va agradar moltíssim i tenia aquella època Bruckner, que escoltava tot el Bruckner i m'agradava moltíssim les versions de Chelevidache i també em varen contar molt de la interpretació del Chelevidache, de tota la fenomenologia musical i tot això, i estava jo molt interessada i això em va fascinar. Així és que estava sempre escoltant això.

0: Era el primer moviment de la setena sinfonia d'Anton Bruckner amb l'Orquestra Filarmònica de Munic, dirigida per Sergiu Celibidache.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Lina Turbonet. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical.

0: La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Aquí comença una nova setmana aquí a Catalunya Música del programa Sincronies, que us presenta aquest que us parla, Xavier Chavarria. Ja ho sabeu, que cada setmana viatgem a un any en la història de la música per escoltar les obres que s'hi van compondre o que s'hi van estrenar i per contextualitzar tota aquesta producció musical i explicar-vos i fer-vos cinc cèntims dels esdeveniments socials, polítics, històrics, avenços tecnològics, invents i tota mena de curiositats i anècdotes que envoltaven els compositors a l'hora de fer tota aquesta música. Mirem de contextualitzar i de saber fins i tot què es devien trobar tots aquests compositors quan obrien el diari o la revista en aquell any en concret. I aquesta setmana viatgem gairebé dos segles cap enrere, a principis del segle XIX, per explorar i escoltar la música que va néixer l'any 1838.
0: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
1: 1838, Europa viu en plena revolució industrial, que també origina greus conflictes socials. Diversos països de Centreamèrica s'independitzen del Regne d'Espanya. La reina Victòria d'Anglaterra és coronada a Westminster i comença allò que coneixem com l'època victoriana. Samuel Morse presenta el seu telègraf electromagnètic. Louis Daguerre inventa el daguerrotip, l'origen de la fotografia. És l'any de Turner i de Delacroix en pintura i d'escriptors com Heine, Stendhal, Victor Hugo, Edgar Allan Poe o Charles Dickens. I a Catalunya s'inicia la Renaixença, el moviment cultural que malda per recuperar la llengua i la literatura catalanes. A Barcelona es funda el Liceo Filarmónico Dramático Barcelonés, l'origen del Conservatori del Liceu. I també sona per primera vegada, pocs anys després de l'estrena absoluta, l'òpera Norma de Vincenzo Bellini.

Frederic Chopin i la seva parella, George Sand, fan una estada de 3 mesos a l'illa de Mallorca, terrible, però molt productiva, d'on neixen masurques, valsos, preludis i poloneses, que també escoltarem en aquests 5 capítols del Sincronies de Catalunya Música. Després de la retirada sobtada de Rossini, que va abandonar, encara no havia fet 40 anys, el món de l'òpera, després d'haver-ne fet gairebé 40, Donizetti és el rei de l'òpera bel cantista, estrena un parell d'òperes aquest any 1838, però Wagner escriu Rienzi, la seva quarta òpera i el seu primer èxit. Berlioz estrena Benvenuto Cellini, un fracàs estrepitós que no acaba triomfant fins al cap de 15 anys. Mendelssohn escriu els seus quartets de l'Opus 44, quartets de corda. Franz Liszt escriu els estudis d'execució transcendental i Robert Schumann escriu el seu recull Kreisleriana i també les escenes d'infants. Les escoltarem aquesta setmana en un esclat de febre romàntica. I atenció, perquè ara us volem parlar d'una compositora que en aquell moment tenia 18 anyets i que ja estava considerada una de les millors pianistes d'Europa, una autèntica virtuosa del piano, fins al punt que aquest any 1838 Clara Wieck és nomenada virtuosa de la Cambra Imperial Austríaca, el màxim reconeixement oficial que podia rebre un músic. I és que, a part de fer un munt de concerts que enlluernaven tothom que els escoltava, Clara Wieck també era una excel·lent compositora de música com aquesta. Una compositora que va ser una excel·lent pianista també durant el segle XIX i va tenir una carrera de 6 dècades com a concertista fins a gairebé la seva mort, fins al 1891. Clara Wieck, de casada, Clara Schumann, amb aquest nom és com ella mateixa es presentava i és més coneguda també. Clara Wieck, filla d'un mestre de piano que tenia també una botiga de partitures i de pianos, Friedrich Wieck, va néixer el dia 13 de setembre de 1819 a la ciutat de Leipzig. Clara Schumann va consagrar-se bàsicament com a pianista de concert. Va arribar a tenir renom internacional. Es conserven més de 1.300 programes de concerts de les seves actuacions arreu d'Europa. I això que va tenir una carrera de gairebé 6 dècades, gairebé pocs anys abans de morir, fins al 1889 va estar pujant als escenaris, des de l'any 1831, des de que tenia 13 anys. Durant els primers anys, òbviament, el seu repertori era seleccionat pel seu pare, recordem-ho, Friedrich Wieck, que era pedagog, era mestre de piano i, a més, tenia una botiga de partitures i de pianos. I les obres que li feia tocar a la seva filla per presentar-se en públic doncs no eren de gran categoria, precisament. Obres de Friedrich Kalkbrenner, Adolf von Hensel, Sigismund Thalberg, aquest sí que era un gran pianista de l'època, Henry Hertz o Carl Czerny. També, evidentment, tocava les seves pròpies composicions. De fet, ella va acabar incloent composicions de compositors del barroc, compositors ja consagrats com Scarlatti o Johann Sebastian Bach, però bàsicament ella el que volia era interpretar la música dels seus coetanis, dels seus contemporanis, compositors, creadors que li portaven 8-10 anys de vida, pràcticament com Frédéric Chopin, Félix Mendelssohn i, evidentment, d'aquell jovenet a qui va conèixer quan tenia just 12 anys. Aquell jovenet, que també era un pianista molt avantatjat i que es deia Robert Schumann. Recordem que es van casar el 1840, just el dia que Clara va fer els 21 anys, és a dir, que va convertir-se en major d'edat. En aquells anys inicials del segle XIX era força habitual trobar nenes prodigi que tocaven molt i molt bé el piano i tocaven obres de gran dificultat, de gran virtuosisme i es posaven a la butxaca el públic melòman de l'època. La majoria d'aquestes jovenetes, però, quan arribaven a certa edat, deixaven els concerts, la carrera concertística, baixaven dels escenaris i es dedicaven a la llar, a la casa, a fer classes, altres activitats musicals, però sempre allunyades dels escenaris. S'acabaven casant, tenint fills, i desapareixien del món musical. Doncs la gran diferència va ser la carrera que va dur a terme Clara Wieck, que tot i haver-se casat, va continuar en el més alt nivell professional fins a pocs anys abans de la seva mort. Va fer
40 gires de concerts que estiguin documentades, de les quals la meitat per Anglaterra, que era un país que apreciava moltíssim el seu virtuosisme. I com a mínim 1.312 actuacions arreu d'Europa. Déu-n'hi-do la quantitat d'actuacions que va fer Clara Vick al llarg de la seva vida. Recordem que va viure entre 1819, va néixer el mes de setembre, i el 1896. Va morir el 20 de maig de 1896, quan tenia 76 anys. Per tant, estem parlant d'una professional en tota regla. Econòmicament, ella sola se sostenia amb el que cobrava, i cobrava dignament, tant com altres virtuosos de l'època. Això és realment sorprenent en un moment en el qual els homes treballaven i les dones normalment es quedaven a casa. Doncs en aquest cas, aquesta jove compositora i pianista cobrava tant com els seus col·legues masculins. De fet, durant molts anys va ser l'únic suport econòmic de la família Schumann. Guanyava més ella, Clara Vick, fent els seus recitals i els seus concerts, que no pas el seu marit, Robert Schumann.

Curiosament, Clara Schumann no va ser reconeguda com a compositora fins molts anys després de la seva mort. Estem parlant ja d'en ple segle XX, però el seu prestigi venia sobretot pel seu vessant, per la seva faceta com a pianista. Recordem que va ser preparada, el seu mestre era el seu pare, però fixeu-vos, perquè la van sinistrar per tocar d'oïda fàcilment qualsevol partitura, però també per memoritzar-les. Va fer diversos recitals en què tocava totes les obres, tot el repertori, això que tocava gairebé una obra de música, de memòria. Això ho va fer des dels 13 anys i això va ser considerat excepcional pels crítics de l'època que en van deixar comentaris. Va ser, doncs, una de les primeres pianistes de la història en actuar i en tocar de memòria tot el seu repertori.

i això ho va acabar convertint en un estàndard per als recitals i els concerts de pianistes. És a dir, qui va imposar aquesta moda, aquesta manera de tocar els recitals de memòria tot el repertori, va ser precisament Clara Wieck. També va ser fonamental el canvi de programació que oferien els seus recitals. Normalment eren obres molt dispars, molt diverses, fins i tot fragments d'obres, i ella va dedicar la seva atenció a interpretar obres globalment, és a dir, amb un sentit historicista, amb un sentit una miqueta més vinculat a la història de la música. Per tant, podríem dir que Clara Wieck va inventar i va impulsar el que coneixem com el repertori dels concerts actuals, moderns gairebé. Al principi de la seva carrera, abans de casar-se amb Robert Schumann, això va passar el 1840, quan ella tenia 21 anys, va interpretar moltes peces de virtuosisme. Això era molt habitual per exhibir la tècnica i el virtuosisme de l'intèrpret. Però el que feia Clara Wieck és tocar obres que ella mateixa escrivia per exhibir i per, d'alguna manera, mostrar les seves habilitats com a virtuosa. I és una època de gran esplendor per aquesta jove pianista i compositora, també Clara Wieck. Estem situats entre 1837 i 1838. De fet, entre desembre i abril del 37-38, Clara Wieck va fer una sèrie de recitals a Viena. Franz Grillparzer, el principal poeta austríac de l'època, va escriure fins i tot un poema titulat Clara Wieck i Beethoven, i això ho va escriure just després d'escoltar a Clara Wieck interpretar la sonata apassionata de Ludwig van Beethoven durant un d'aquests recitals que van tenir lloc a Viena. Clara Wieck va actuar en diverses ocasions a Viena i sempre omplia de gom a gom les sales on actuava. Les crítiques, a més, eren molt favorables. Benedikt Randartinger, un amic de Franz Schubert, la va obsequiar amb una còpia autògrafa del Erlkönig, d'aquell Lied tan bonic de Franz Schubert, amb una dedicatòria a la cèlebre artista Clara Wieck. Fixeu-vos, Clara encara tenia 18 anys. Frédéric Chopin, per exemple, també va descriure la seva interpretació, juntament amb Franz Liszt, que havia anat a escoltar un dels concerts de Clara Wieck i la va elogiar moltíssim en una carta que va ser publicada a la revista parisenca Gazeta Musical i més tard també en una traducció al diari que havia fundat Robert Schumann, la nova Gazeta Musical de Leipzig. I fixeu-vos, el 15 de març de 1838, quan Clara Wieck encara no havia fet 19 anys, la van nomenar virtuosa de la Cambra Reial Imperial Austríaca, que era l'honor musical més alt que atorgava el govern austríac. Déu-n'hi-do. Doncs, possiblement sorgit d'aquesta veneració dels austríacs i dels vienesos en concret per el virtuosisme i per les obres que interpretava i que creava Clara Wieck, va ser quan va compondre aquest Souvenir de Viena que sentirem a continuació. De fet, és un impromptu en sol menor que dura 6 minuts llargs i que és una petita joia. I pareu bé l'orella perquè Clara Wieck hi reprodueix, fa sonar en diverses ocasions, l'himne d'Àustria, aquell himne que ja Franz Joseph Haydn havia citat en un dels seus quartets de corda, aquell quartet emperador. Aquest Souvenir de Viena, aquest impromptu en sol menor de Clara Wieck, és el seu opus 9, va ser compost el 1838, just després d'aquesta gira de concerts tan exitosa per la ciutat de Viena, i ara la sentirem interpretada per Josef Devenhuber. Escoltem, doncs, aquesta peça de joventut encara de Clara Wieck, Souvenir, records de Viena.

0: Doncs aquests són els records de Viena, on hi sonava d'una manera ben clara, ben explícita i ben evident l'himne austríac, aquella melodia que havia recollit també fins i tot Franz Joseph Haydn i que va citar en un dels seus quartets de corda, el Quartet Emperador. Recordem que aquesta melodia va servir com a himne d'Àustria durant molts anys, durant el segle XIX, i que actualment és l'himne d'Alemanya, Deutschland, Deutschland, über alles, i que Clara Wieck va citar en aquest impromptu en sol menor titulat Souvenir de Viena, Record de Viena, és el seu opus 9, una obra composta el 1838 després d'una gira de concerts per Àustria i especialment per Viena, que va ser tot un èxit. Per tant, fixeu-vos com Clara Wieck ja estava considerada una de les pianistes més importants de la seva època i només tenia 18 anys. Doncs la interpretació ha anat a càrrec de Joseph Debenhuber.
1: Sincronies.
0: I ara dedicarem una bona estoneta també a parlar d'un altre gran compositor d'aquesta època, un compositor coetani, una miqueta més gran que no pas Clara Wieck, un compositor que aleshores tenia 28 anys, que s'havia instal·lat a la ciutat de París i que també era un extraordinari pianista, bàsicament intèrpret i compositor. Ens referim a Frédéric Chopin i el que us proposem és repassar un dels episodis més tempestuosos i commovedors de la seva vida i que va tenir com a escenari, a més, les nostres terres, els Països Catalans, en els 3 mesos i 6 dies que Frédéric Chopin va viure a l'illa de Mallorca i en especial les setmanes que va habitar la Cartoixa de Valldemossa. A més, el remolí d'esdeveniments i circumstàncies vitals d'aquesta estada a Mallorca van condicionar decisivament el caràcter de la música que hi va escriure, que reflecteix perfectament totes les vicissituds que va viure Chopin a l'illa. Tots els estats d'ànim pels quals va passar, des de l'alegria més exultant fins a l'amargor més profunda.

Efectivament, Chopin, George Sand i els seus dos fills, els dos fills d'ella, no pas d'ell, van arribar a l'illa de Mallorca el dia 8 de novembre de 1838 i s'hi van estar fins al 13 de febrer de 1839. Estem parlant de dos mesos i mig que van ser fonamentals en la producció musical també de Frédéric Chopin. Val a dir que el pòsit humà i vivencial que trobem amb les obres escrites per Chopin durant aquests tres mesos, gairebé, va ser àmpliament estudiat i identificat a sobre de les partitures per l'insigne pianista mallorquí Joan Moll i Marquès, que als anys 80 va enregistrar dos discos de vinil en aquell moment, per a la casa Hispavox, amb la integral de les obres que Chopin va compondre totalment o parcialment durant la seva estada a l'illa. Contrastant el missatge expressiu i l'eloqüència emocional d'aquestes obres que va escriure a Mallorca amb les cartes i els escrits del compositor i de la seva companya George Sand, Joan Moll va constatar que les circumstàncies de l'estada a Mallorca van condicionar decisivament el caràcter de moltes de les obres escrites a l'illa. Doncs ara, per començar, i abans d'entrar en matèria i explicar-vos qui era George Sand i saber exactament com es va desenvolupar aquesta estada, com van arribar a la cartoixa de Valldemossa, com van viure la rebuda per part dels vilatans, de la gent mallorquina que van acollir aquella parella tan extravagant i tan bohèmia. Doncs abans de conèixer totes aquestes vicissituds i aquests detalls, us proposem escoltar ja una de les peces que va compondre íntegrament, aquesta la va compondre de cap a peus, des de la primera fins a l'última nota, Frédéric Chopin a l'illa de Mallorca. Ens referim a l'Scherzo en do sostingut menor, l'opus 39, una obra que dura escassament 7 minuts i que va ser composta, insistim-hi, a l'illa de Mallorca. Sentirem la versió que toca Lang Lang en un enregistrament pel segell Sony de l'any 2015, fet en un concert en directe a París. És l'Scherzo en do sostingut menor, l'opus 39, de Frédéric Chopin.

0: Música composta per Frédéric Chopin a l'illa de Mallorca, en un moment d'aquella estada que va fer de 2 mesos i mig, gairebé 3 mesos, a l'illa de Mallorca i concretament a la Cartoixa de Valldemossa. Això va ser en l'última etapa d'aquesta estada, en les últimes setmanes, juntament amb la seva parella, George Sand, que havia viatjat també amb els seus 2 fills. Aquesta música era l'Scherzo en do sostingut menor, l'opus 39 de Frédéric Chopin, que ens ha interpretat el pianista xinès Lang Lang en un enregistrament pel segell Sony de l'any 2015.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Enfilem la recta final d'aquest primer capítol dels Sincronies d'aquesta setmana, dedicada al 1838. Ara volem dedicar aquests minuts finals del nostre primer programa d'aquesta setmana a escoltar música instrumental, simfònica, operística. I és la música d'un altre compositor que en aquest moment és prou jove. En aquell moment tenia 25 anys i ens referim a Richard Wagner. Richard Wagner, el 1838. És una època realment brillant, és quan compon la seva primera òpera exitosa, la quarta que havia fet, que seria l'òpera Rienzi, de la qual escoltarem un fragment instrumental, però començarem traslladant-nos uns anys enrere per entendre d'on ve Richard Wagner, els problemes que havia tingut, perquè és en aquesta època que Richard Wagner comença a tenir problemes i enfrontaments de debò. 1836, ell tenia exactament 23 anys. De fet, s'acabava de casar amb Minna Planner, una dona que era actriu, cantant, més gran que ell, i amb qui va tenir una relació força convulsa. De fet, el ritme de vida de Wagner aquells dies, sent mestre de capella a Magdeburg, era altíssim, i això vol dir que va contraure un munt de deutes que no satisfeia. També es va enfrontar amb els músics de l'orquestra de Magdeburg perquè els imposava un règim de treball absolutament draconià. Ell, com a director, també es va enfrontar amb el públic per les seves versions tan estranyes, personals i trencadores de les òperes que oferia. Plantava cara a tothom, al públic, als músics, al director de l'òpera, etc. Aquí és on es va estrenar aquesta òpera Das Liebesverbot, i que va ser un fracàs, i que va accentuar encara més els deutes i la mala premsa que tenia Wagner a la ciutat. I és per això que va marxar a viure a Königsberg, on la seva dona va rebre un encàrrec.

Wagner va ser nomenat director musical del Teatre de Königsberg també. Això va passar l'1 d'abril de 1837. Ella, la seva esposa Minna Planner, va acabar marxant a Dresden amb un home de negocis anomenat Dietrich. Però va tornar al costat de Wagner en diverses ocasions, s'anaven separant i reconciliant i fins i

Tot, ella, Mina Planer, va tenir una filla il·legítima, Natalie. Wagner es va mostrar molt gelós, molt empipat, va exigir la submissió de la seva esposa, el matrimoni que els unia a través de les seves cartes. Això està d'allò més documentat, aquestes reaccions que va tenir Wagner amb la seva esposa. De fet, una de les coses que reconeixia Wagner en aquestes cartes és que no suportava l'èxit més gran i més reconeixement professional que tenia la seva esposa, més que no pas ell. De fet, ell només va compondre obres menors en aquests anys, 1837-1838, i va contreure encara més deutes i es va continuar enemistant amb tota la gent amb qui es trobava. Els acreedors de la ciutat on havia viscut fins aleshores, Magdeburg, el perseguien i Mina no va poder suportar-ho més i el va abandonar. Wagner va marxar a Riga el 1837, marxant de Königsberg, on també havia fet un munt d'enemics, i se'n va anar amb una proposta de la companyia d'òpera per dirigir-la, i allí va començar a escriure l'òpera que sentirem a continuació, Rienzi.

Estem sentint ja tastets de Rienzi, d'aquesta òpera que és la quarta i la primera que té entitat i cara i ulls, podríem dir, de Richard Wagner. Una òpera escrita amb aquest estil de gran òpera francesa, més propera a Meyerbeer que no pas als italians, en aquest cas, però el seu estil i el ritme de vida, el de Wagner, seguia el mateix camí: més enemics i més deutes. De fet, va ser director musical de l'òpera de Riga, però el van acabar fent fora una altra vegada. Va ser acomiadat el 1839 i aleshores va marxar a París. Una altra vegada amb la seva dona, Minna Planner, amb la qual ja s'havia tornat a reunir. En aquest viatge, que va ser gairebé una fugida, ho van fer en vaixell i va patir una tempesta de dimensions colossals que el va espantar d'allò més i que molt probablement van inspirar l'òpera que vindria a continuació a partir de 1840, de la qual ja no en parlarem aquesta setmana, L'holandès errant. Però ens situem encara a Riga i va viure a partir del juny de 1837. Era un moment realment molt convuls en la biografia de Richard Wagner, com podeu veure. De fet, es va passar gairebé un any sencer fent arranjaments, reorquestrant, component petites peces sense importància que ell mateix esgarrava després d'acabar-les i, sobretot, dirigint òperes i concerts. Va treballar moltíssim i en aquest moment va fer totes aquelles adaptacions per a veu i piano de les òperes del Bel Canto. Diuen que és aquí quan Wagner va desenvolupar aquest odi terrible, furibund, en contra de les òperes italianes de principis del segle XIX, del Bel Canto. Es va atipar de fer arranjaments per a piano i veu de les òperes de Rossini, de Bellini, de Donizetti i de tants altres. Wagner ja havia començat seriosament a treballar en el llibret i també en la música d'aquest Rienzi que estem sentint de fons. A l'estiu va ser del 1838 i va prendre la decisió d'aprendre francès i marxar cap a París, on confiava que la seva òpera, aquest Rienzi, seria acceptada en una traducció francesa. Això sí, que era el que estava de moda en aquell moment, fer totes les òperes en francès, fos quin fos l'idioma original. Insistim que durant la fugida de Riga, anant en direcció cap a París, els va agafar una tempesta brutal que probablement va inspirar una altra tempesta conegudíssima, la de l'òpera El vaixell fantasma o L'holandès errant, una tempesta que els va obligar a aturar-se a la ciutat de Londres. Una setmana després, però, van arribar a París. La parella va viure fins a 1842 a la ciutat de París. Richard Wagner es guanyava la vida reorquestrant les òperes d'altres compositors i fent de crític musical, escrivint crítiques i opinió estètica, bàsicament, en diaris i revistes a París. Això li va permetre fer amistat amb els músics més importants de l'època, com per exemple Berlioz, Liszt, Meyerbeer, entre d'altres. I especialment el primer, Héctor Berlioz, va ser un dels seus referents i un dels seus models i miralls a l'hora d'instrumentar, especialment després d'haver escoltat la seva sinfonia dramàtica Romeu i Julieta.

Doncs ja ho sentiu, aquesta és la música del Romeu i Julieta de Berlioz que va enamorar Richard Wagner i aquesta orquestració el va motivar moltíssim en les seves òperes posteriors i especialment en aquell moment que estava escrivint encara el seu Rienzi. El 19 de novembre de 1840 va acabar completament la partitura d'aquesta òpera, de l'òpera Rienzi. Wagner tenia en aquell moment 27 anys, amb l'ajut d'alguns amics, especialment a París, i entre els quals hi havia la soprano Schröder de Vrient, que també havia inspirat alguns dels papers de l'òpera anterior, Les Fades. També gràcies a la forta recomanació de Meyerbeer, Wagner va aconseguir que l'obra fos acceptada per ser representada al Teatre de la Cort Reial de Dresden. Això va passar el 1841, el mes de juny. I finalment, l'òpera Rienzi es va estrenar el 20 d'octubre de l'any següent, de 1842. Wagner s'hi jugava molt en aquesta estrena, realment estava molt nerviós, però l'estrena va ser un èxit, finalment sí, un èxit. A la quarta òpera arribava l'èxit per a Wagner i es va convertir en un personatge famós i valorat, especialment a la ciutat de París. Fins i tot Heinrich Heine va fer una crònica per a un diari de París d'aquesta primera representació del Rienzi de Richard Wagner. L'èxit d'aquesta òpera va esperonar Richard Wagner a escriure el que li faltava d'una altra de les òperes que va venir a continuació, i aquesta sí que ja la podem considerar gairebé una obra mestra i comença a tenir l'empremta i el segell personalíssim i intransferible de Richard Wagner. És la següent òpera que arriba, que és Die Fliegende Holländer, és a dir, l'holandès errant o el vaixell fantasma, que és una òpera que va acabar sent acceptada per interpretar-se a la Òpera Imperial de Berlín al març de 1842, però això ja no ens toca. El que ara ens ve de gust és escoltar l'obertura en re major d'aquesta quarta òpera que va compondre Richard Wagner, Rienzi, òpera en 5 actes que es va estrenar, recordem-ho, el 20 d'octubre de 1842 al Teatre de la Cort de Saxònia, a Dresde. Hi va participar, per cert, Wilhelmine Schröder de Vrient, aquesta magnífica soprano, que va ajudar moltíssim, a part de que el va inspirar, Richard Wagner, per escriure els papers femenins de les seves primeres òperes. Aquesta òpera és encara tributària d'influències molt diverses i aparentment contradictòries. El tribut de Meyerbeer, alguns trets d'òpera italiana, fins i tot petjades de Weber. De fet, només la brillant obertura que sentirem a continuació s'ha mantingut en els repertoris d'orquestres, auditoris i enregistraments. Aquesta obertura està basada en el tema principal de l'òpera, que és preparat per un evocador toc de trompeta i una misteriosa frase dels baixos, contrastada per un motiu de 5 notes, gairebé omnipresent, tant en la introducció lenta com en l'allegro enèrgico que ve a continuació. Ja veureu que és una obertura que té 2 passatges absolutament contraposats. El desenvolupament d'aquesta obertura conserva sempre aquesta pròpia fesomia melòdica, però inclou passatges cantabile, gairebé a l'estil de Bellini, i també passatges d'una vertiginosa agilitat, més típics de les obertures italianes que no pas de l'òpera de Wagner, la que vindria a continuació. També hi ha presents en aquesta obertura harmonies obscures, evocadores, una miqueta sinistres, com si fos una premonició gairebé d'una de les òperes que va venir a continuació, el Tannhäuser, que és del 1845. És la 6ª òpera que va compondre Richard Wagner. El llenguatge orquestral, concretat en un desplegament realment extraordinari, espectacular, molts músics es demanen en aquesta obertura, ja ens mostra l'ofici consumat de compositor i d'orquestrador que tenia Richard Wagner en aquests anys 30 del segle XIX. I recordem que el que s'explica en aquesta òpera és la història tremenda de Colla Rienzi, l'últim tribú romà que lluita contra el poder i contra la noblesa. Aquesta obertura que ara sentirem és el millor de l'òpera, probablement, i la sentirem en la interpretació de l'Staatskapelle de Dresden, dirigida per Giuseppe Sinopoli, en un enregistrament del segell Deutsche Grammophon de l'any 1996. Sentim l'obertura de Rienzi, l'últim dels tribuns, de Richard Wagner.

0: Doncs aquesta era l'obertura de la quarta obra que va compondre Richard Wagner, Rienzi, obertura en re major, una òpera amb cinc actes que es va estrenar al Teatre de la Corda Saxònia a Dresde amb la participació de la cèlebre soprano Wilhelmine Schröder de Vrien. Wagner va veure i va conèixer, per fi, l'èxit en una de les seves òperes. Recordem que les tres anteriors, Das Liebes Verbot, Die Feen, es van estrenar però no van tenir èxit, i la primera de totes, Die Hochzeit, va quedar inacabada. Doncs la interpretació d'aquesta obertura de l'òpera Rienzi de Richard Wagner ha anat a càrrec de l'Staatskapelle de Dresde, dirigida per Giuseppe Sinopoli.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest primer capítol d'aquesta setmana dels Sincronies, dedicat al 1838. Avui hem escoltat música de Clara Wieck, de Frédéric Chopin i de Richard Wagner, però a partir de demà escoltarem també molta música de Frédéric Chopin, ja veureu, perquè us explicarem totes les circumstàncies de la seva estada al costat de George Sand durant aquells 3 mesos i 5 dies, que va ser realment terrible. Una estada de la qual, però, en van sortir obres mestres que anirem escoltant al llarg d'aquesta setmana. No us ho perdeu? Perquè realment la biografia de Chopin durant aquests 3 mesos del 1838 va ser realment fascinant. Demà més, aquí a la Sintonia de Catalunya Música, el programa Sincronies, que us presenta aquest qui us parla, Xavier Chavarria, i que agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi i que acabeu de passar un molt bon dilluns. A reveure i fins demà.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies. Amb Xavier Chavarria.
3: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
4: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
3: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
2: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Hola, bona tarda. Avui, dos clàssics contemporanis a la nostra sessió. Brad Mehldau i Charlie Haydn.

Brad Meldau, Charlie Hayden i aquest directe del 5 de novembre del 2007 a l'Enjoy Jazz Festival de Mannheim. Tocaven l'estàndard My Old Flame en aquest àlbum Long Ago and Far Away, que és la publicació que es va fer d'aquest concert pòstumament després que Charlie Hayden morís el 2014. Meldau i Hayden havien coincidit en altres contextos abans d'aquest concert en duet, per exemple, tocant amb el saxofonista Lee Konitz.

en trio, Lee Konitz, Brad Meldau, Charlie Haydon i aquest diàleg al voltant de la cançó de Jerome Kern, The Song Is You. Gravació feta també en directe al Jazz Bakery, el club de Los Angeles, el desembre del 1996. I el tema amb el qual marxem és d'una altra de les creacions de Haydon i Brad Meldau, acompanyats en aquest cas per Brian Blade a la bateria i Michael Breaker al tenor, visitant un original de Keith Jarrett, Prism. Més jazz aquí al nostre club a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui, en un concert de la temporada de l'Orquestra de la Ràdio Noruega, el violinista Fedor Gadin interpretarà el segon concert del polonès Karol Szymanowski. El director principal de l'Orquestra de la Ràdio Noruega, Petr Popelka, també dirigirà una pàgina acolorida de George Ligeti, Melodien, i dues obres d'Igor Stravinsky, Les quatre impressions noruegues i el ballet Joc de cartes. La Ràdio Noruega comparteix amb nosaltres aquest concert, enregistrat el gener del 2023 a la sala de festivals de la Universitat d'Oslo i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió.

A través de les pel·lícules de Stanley Kubrick, el nom de Ligeti va traspassar els circuits minoritaris de la música contemporània. Però George Ligeti és un dels compositors més importants de la segona meitat del segle XX, investigador musical, mestre i mentor de noves generacions. Melodien, l'obra que sentim per començar, és una peça de transició. Ligeti la va compondre el 1971 per encàrrec de la ciutat de Nuremberg per la celebració del 500 aniversari del naixement d'Albrecht Dürer, l'artista més famós del Renaixement alemany. Escriu el compositor hongarès que en aquesta obra, Melodien, va intentar suavitzar la densa micropolifonia del seu llenguatge musical per fer-lo menys sever, més transparent. Aquí la forma musical es desplega com una xarxa estesa en el temps, una xarxa que flueix contínuament. Les veus es superposen i s'entrellacen, cadascuna amb el seu estil característic, el seu tempo, ritme i estructura. Si sentim aquesta obra per primera vegada, ens pot semblar un caos de melodies discrepants. Però si la coneixem una mica o estem ben atents, en podem captar les connexions internes i el seu esquelet harmònic. Comprovem-ho.

L'Orquestra de la Ràdio de Noruega, dirigida per Petr Popelka, ens ha ofert l'obra de George Ligeti, Melodien. Apareix ara a l'escenari de la sala de festivals de la Universitat d'Oslo, Fedor Rodin, aquest músic rus que despunta per la seva integritat interpretativa en la seva doble carrera de violinista i director d'orquestra. Amb el seu violí Lorenzo Storioni, construït a Cremona el 1779, Fedor Rodin tocarà el segon concert per violí de Karol Szymanowski. Aquest compositor polonès va néixer el mateix any que Stravinsky, el 1882. Tots dos van redefinir l'últim nacionalisme musical romàntic en el qual s'havien format. Van passar de l'ús nostàlgic dels materials folklòrics a l'exploració del potencial d'aquests materials per crear un vocabulari expressiu primitiu i alhora d'avantguarda. El segon concert de Szymanowski presenta procediments formals no convencionals, però l'enfocament harmònic amb l'ús de modes és més tradicional que el del primer i, com la majoria de la música de l'últim període del compositor polonès, està influït per la música de les muntanyes poloneses. Està estructurat en un sol moviment gairebé rapsòdic. Sentim com sona a les mans de

Fedor Radin, violí, i l'orquestra de la Ràdio de Noruega sota la direcció de Petr Popelka. Concert per violí i orquestra número 2, opus 61, de Karol Szymanowski.

Fedor Radin, violí i l'orquestra de la Ràdio Noruega, sota la direcció de Petr Popelka, ens han ofert el concert per violí i orquestra número 2, opus 61, de Karol Szymanowski. És l'última obra orquestral que va produir el compositor polonès abans de la seva mort prematura per tuberculosi el 1937. El solista de la vetllada, Fedor Radin, amb el seu violí de Lorenzo Storioni, construït a Cremona el 1779, correspon als aplaudiments del públic noruec amb una peça fora de programa. I ha triat l'endimoniat Caprici número 24 de Niccolò Paganini, una de les peces tècnicament més complexes escrites per l'instrument. Un tema, 11 variacions i un final. Per tocar-la cal dominar totes les tècniques del violí.

Aplaudiments a la sala de festivals de la Universitat d'Oslo per aquesta mostra de virtuosisme de Fedor Radin amb la interpretació d'una de les peces per violí tècnicament més complexes, el Caprici número 24 en la menor de Niccolò Paganini. Ha estat el vist que ha ofert al públic noruec després de tocar el segon concert de Karol Szymanowski. Explicàvem abans que aquest compositor polonès va néixer el mateix any que Stravinsky, el 1882, i que tots dos van redefinir l'últim nacionalisme musical romàntic explorant el potencial dels materials folklòrics per crear un llenguatge primitiu i alhora d'avantguarda. L'any 1944, Stravinsky, al capdavant de la Simfònica de Boston, va estrenar la seva peça basada clarament en música popular, les quatre impressions noruegues.

Són les quatre impressions noruegues, una suite que Igor Stravinsky va compondre l'any 1944 i que hem sentit en aquesta versió de l'orquestra de la ràdio noruega dirigida per Petr Popelka a la sala de festivals de la Universitat d'Oslo. I per acabar, el director de la vetllada proposa l'audició de l'últim ballet d'Stravinsky, Joc de cartes. Una pàgina que segueix un joc de pòquer amb personatges com ara reines, asos, jugadors i el protagonista, el deshonest Joker, que és invencible gràcies a la seva habilitat per convertir-se en qualsevol carta. El ballet està dividit en tres parts, o, com diu enginyosament el compositor, en tres mans. Una partitura carregada de sentit de l'humor i amb moltes cites musicals d'altres compositors, com ara Beethoven, Johann Strauss, Rossini, Ravel, Delibes o Tchaikovsky. Tot i que és una obra lleugera i satírica, podria ser una al·legoria del conflicte que hi havia a Europa aquells anys, l'ascens del nazisme i les tensions creixents. El recentment format ballet americà el va estrenar l'abril del 1937 al Met de Nova York amb una coreografia d'un jove George Balanchine. Aquí tenim el ballet Joc de cartes, obra d'Igor Stravinsky.

0: L'amenaçador Joker ha quedat derrotat per l'escala reial al final d'aquest ballet Joc de cartes, l'últim que va compondre Igor Stravinsky. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert enregistrat per la Ràdio Noruega el gener del 2023 a la Sala de Festivals de la Universitat d'Oslo i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El violinista Fedor Radin ens ha ofert el segon concert del polonès Karol Szymanowski i el director principal de l'orquestra de la Ràdio Noruega, Petr Popelka, també ha dirigit George Ligeti i dues obres d'Igor Stravinsky. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat a Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Tenim ara a punt per sentir l'impressionant quintet amb clarineta en si menor opus 115 de Johannes Brahms. Us n'oferim la versió de Laura Ruiz Ferreres, clarinet i el Mandarling Quartet.

0: S'acaba aquí el deliciós quintet amb clarinet en si menor, opus 115 de Johannes Brahms. N'hem sentit aquesta interpretació a càrrec de Laura Ruiz Ferreres, clarinet, i el Manderling Quartet.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Ruten Kolomeika. Aquest és un dels duos del recull de 44 duos per a dos violins de Béla Bartók que sentíem en la versió de Daniel Hope i Daniel Lozakovic, violins.
1: Ei! Eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
2: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
1: Oh, fixa't com sona...
2: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
0: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dilluns 1 de juny, encetem la setmana i el mes, com cada tarda des de l'assaig general, disposats a acompanyar-vos amb una hora de ràdio, notícies avui, també música en directe.
2: Doncs ara us expliquem quines són les músiques i els protagonistes d'avui.
0: Avui, a l'assaig general...
2: Doncs avui comencem amb la companyia del trompetista Víctor Carrascosa, que dijous serà protagonista liderant un quartet a la nova Jazzcava de Terrassa. En volem saber tots els detalls i també us podem avançar que ens oferirà un tast en directe perquè ha vingut amb el seu instrument. Doncs de moment ja et saludem, Víctor. Molt bona tarda i molt benvingut.
3: Molt bona tarda. Com estem?
1: En el programa d'avui també tindrem temps de passar pel Festival de Torroella de Montgrí. Aquest estiu, des de finals de juliol i fins a mitjans d'agost, tindrà lloc una nova edició, la 46a d'aquesta cita, esperada ja per tots els malamans.
2: I saltarem a un altre festival, el de Jazz d'Andorra, tota una cita pels aficionats a aquest gènere que el mes de juliol doncs, tindran ocasió de veure en directe noms com Joshua Redman o Paquito de Rivera i també una recreació de l'òpera Porgy and Bess.
1: I els últims minuts ja sentiu que hem escollit una sintonia de cobla, sentirem el tenor Jordi Cortada, que vindrà a presentar-nos el disc titulat Sardanes i cançons que han registrat amb la cobla mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. Una selecció de fins a 14 tonades, algunes d'elles molt populars. Les comentarem, com diem, els últims minuts de programa amb el seu intèrpret, amb el tenor Jordi Cortada. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dilluns. Sense més preàmbuls, comencem.

0: Doncs entrem ja en matèria. Ja ho hem anunciat al sumari. Avui començaríem amb jazz i ja tenim doncs, preparat i l'acabem de saludar en Víctor Carrascosa, que ens acompanya. Gràcies per ser aquí, Víctor, perquè tens una agenda complicada i no sempre és fàcil portar-te cap aquí, eh?
1: No, hi ha hagut problema perquè tinc una setmaneta totalment buida, així que no ha suposat cap mena d'esforç.
0: Que bé. Doncs nosaltres que ens n'alegrem i recordem, o vaja, anunciem per qui no ho sàpiga, que en Víctor Carrascosa dijous serà la nova jazzcava de Terrassa, ja ho hem dit, liderant un quartet, i això serà, de fet, l'obertura del Festival de Jazz de Matadepera, però és que entre els dos festivals doncs, hi ha un vincle estret i ja és com tradició obrir-lo a la nova jazzcava. Per tant, si et sembla, Víctor, ens centrem per començar en aquest concert on hi haurà Yannis Obiols, Marc Cuevas i Christian Smith.
1: Exactament.
0: Com el plantegeu?
1: És la primera vegada que toquem amb aquest grup, sobretot amb el Yannis. És una persona que vaig conèixer a Suïssa, a Basilea, quan estava estudiant allà, i és un pianista molt especial i amb qui tinc moltes ganes de tocar en directe amb el meu grup, perquè a part de la seva presència quan toca i de la seva obertura, després humanament també m'interessa molt com pensa, com parla, com... Sí que va molt lligat, no? És una persona que es nota que quan toca... està filosofant. Bueno, és una persona que està oberta sempre a nous sons i quan parles també, o sigui, és una persona que està present i m'agrada molt això d'ell. Llavors, tinc moltes ganes de tocar amb ell. Tocarem segurament, perquè encara no està 100% tancat el repertori, ni molt menys, perquè encara farem un assaig i haurem de perfilar una mica el dia abans. Però farem segurament bastants estàndards, que per mi és una de les maneres en les que em sento més a gust tocant. És com un marc en el que em sento lliure i que quan encara no tens música pròpia, potser, o encara no has composat la teva pròpia música, els estàndards són una guia. I mm-hmm. són un mirall per saber com estàs i per saber quina música vols fer, jo crec. I a partir d'allà anar perfilant més endavant cap a on vull tirar el projecte. Però bueno, segurament tocarem estàndards o potser cau algun tema del Marc Cuevas, que també hem tocat alguns temes seus, però encara no hi ha res segur. El que sí que puc assegurar és que serà una nit de creativitat. Intentarem estar el més present possible per intentar tocar junts i crear sons nous, inclús, encara que estiguem tocant cançons antigues.
0: Mm-hmm, i tant. Però cançons a les quals també al públic sempre els agrada tornar,
1: exacte.
0: No?
1: Que és sí, com sobretot aquell... a Terrassa.
0: Exacte.
1: Que hi ha tanta gent que coneix la tradició del
0: clar,
1: jazz.
0: Que és com el que deies tu, com aquell coixí sobre el qual que és reconeixible, que té aquelles melodies o aquelles notes reconeixibles, però després allà al damunt pots fer el que vulguis, no?
1: Exacte.
0: Pràcticament.
1: Exacte.
0: Tornant al Yannis Obiols, ara diria una obvietat, però sempre és un estímul, no? Tocar amb músics nous.
1: Sí. Totalment. Sobretot perquè amb el Marc Cuevas, amb el Chris, que també admiro moltíssim aquests dos, hem estat tocant molt últimament. L'últim any hem fet molts concerts, però amb el Toni Sagi, i el Toni Sagi no podia fer aquest concert. I serà molt interessant veure com quadra el Yannis i sobretot el Yannis té una cosa que m'agrada molt i és que té molt d'impacte en com va la música, o sigui, pren moltes decisions que són molt espontànies i que afecten a tot el grup sempre i sí, com determinen la direcció que seguirà la música.
0: Mm-hmm. Doncs això, ho tornem a recordar, passarà dijous a partir de 9:45 del vespre a la nova jazzcava de Terrassa en formació de quartet. De fet, entre els teus projectes actuals hi ha el teu quartet, no?, també, que lideres. És com la formació ideal, d'alguna manera?
1: No ho sé, no t'ho sabria dir.

0: és amb la que potser he estat treballant els últims anys, però tampoc vull dir que és algú premeditat, sinó que s'ha donat espontàniament, i que el meu quartet tampoc és una creació, diguem, molt treballada en quant a composicions meves, sinó que sempre he tractat de tocar cançons, això, el que deia, estàndards, no? I compartir amb molts músics diferents, que ha sigut el que he fet els últims 4 anys. I això, però també he tocat a quintet, ara fa poc, amb el Fernando Brooks, un flautista, i també ha sigut meravellós, així que la formació potser no té tanta importància.
1: Si et sembla, fem una mica de repàs del que seria el teu perfil o la teva fitxa, per dir-ho així, no? Tu vens d'una família, bueno, el pare músic, Alfons Carrascosa, és a dir, toques des de molt petit, fas música des de molt petit, crec que has passat per la Sant Andreu Jazz Band, molt més tard vas passar pel Liceu, per Basilea, també, que és aquí on deies que havies fet aquestes coneixences.
0: Exacte.
1: Ara, si et preguntem en quin punt de la teva trajectòria creus que estàs, és això, amb aquest interès pels estàndards, dius, potser no tant per la composició, però potser sí, no?, mentalment.
0: Sí, la veritat és que estic en un moment de la meva trajectòria musical bastant indecis, diguem, o dubtos, en el que no tinc molt clar el que vull fer, i no sé cap a on aniran els tirs. No tinc ni la menor idea, però sí que estic obert a tot el que, a tota la música que m'arriba. És com una... intentar conèixer-me una altra vegada, intentar saber què m'agrada realment, intentar trobar, no una identitat, però sí una direcció on vull que vagi la música que faré els pròxims anys. I també tinc molt d'interès en potser anar a Nova York i d'allà nutrir-me de tot el moviment que hi ha allà, bàsicament per rebre inspiració en un moment en el que potser no és que no la tingui, sinó que no tinc una identitat, ni sé què estic fent, ni... O sigui, està tot una mica en l'aire, que també és meravellós perquè m'obre molt les portes i els camins. O sigui, ara és, tot és una novetat. És com tornar a néixer en el món musical, més o menys.
1: Sí. Clar, anava a dir, també és important tenir moments d'aquests com d'indecisió o d'incertesa perquè surtin després coses, no?
0: Totalment.
1: És necessari, no?, d'alguna manera.
0: Sí.
1: I aquí també hi anava, si... No sé, t'anava a preguntar si t'havia passat pel cap, en el cap a on tirar, viatjar, i veig que sí, no? Al final, molts músics, és sobretot de jazz, és el que desitgeu, no? Passar un temps a Nova York, no?
0: Sí, és on va néixer la nostra música, la música que ens agrada, i viure-la des d'allà és... O sigui, ja la vivim des de les gravacions, no? Miles Davis, Coltrane, tot això, ja és Nova York i ja és aquesta essència, però, bueno, viure-la en directe ha de ser, crec que pot ser impactant. Sí.
1: Tens algun trompetista referent actual,
0: actual?
1: Ja no parlo dels passats, que potser també ens ho pots explicar,
0: Actual, la veritat és que... No et sabria dir un nom en el que m'estic fins ara. Però sí que m'inspira molt, per exemple, Tom Harrell, que segueix viu, però ja està en unes condicions bastant... està bastant malalt i ja no pot tocar fa diversos anys. Potser no és una referència actual, però sí que fa... De la música que ha fet el Tom Harris els últims 5, 10, 15 anys, és inspiració absoluta i és el que vull aspirar a fer, perquè és una persona que el seu llenguatge és purament bebop, és purament tradicional, dels anys 50, però les seves composicions i a on fica aquell llenguatge tan tradicional és... moderníssim i és espontani i és present i o sigui que està escoltant el moment en el que està vivint i el sap reflectir molt bé la seva música, però mantenint aquest gust i aquesta afició seva pel bebop i per Parker i per Dizzy i per Coltrane i per Miles, no? I sense trencar, o sigui, sense deixar-ho enrere, que també està molt bé que hi hagi gent que faci alguna cosa totalment diferent, però com jo he tingut

0: una base tan consolidada, pues, en el jazz i en el bebop tradicional, saber que hi ha exemples com Tom Harrell pues m'inspira molt, sí, sí.
1: Clar, que en aquest sentit, elements com l'electrònica o altres gèneres així més de música urbana o actual, no sé com dir-li, també t'interessen?
0: Puc estar obert. Encara no sé si m'interessen perquè no els hi he parat molta atenció fins ara. Sempre he escoltat jazz. Però quan m'ensenyen coses, amics meus, o ho visc un dia de rebot i acabo en un concert d'aquests o alguna cosa així, sempre intento estar el més atent possible i nutrir-me, sí, i tractar de disfrutar-ho. Sí, però no, encara no conec res ni puc dir que m'hagi d'això interessat.
1: En tot cas, sí que podem comentar alguns projectes en els quals participes o estàs involucrat.
0: Sí.
1: No sé, per exemple, aquí amb la Júlia Plans, per exemple,
0: sí.
1: Del Tom Felices, també parlàvem ara.
0: Sí. Sí.
1: A micro tancat, no?
0: Sí, sí.
1: Són coses que seguiu
0: sí.
1: fent, eh?
0: Amb la Júlia Plans fa un parell d'anys ja que vam començar a tocar amb el seu grup i pròximament, és una notícia en primícia, l'Alfons Carrascosa està composant música, el meu pare, per un nou projecte que hi haurà, que gravarem dintre d'un parell de mesos, i això té molt bona pinta perquè el meu pare no composa des de fa 3-4 anys, perquè pel que sigui, i ara li ha tornat a agafar les ganes i estic molt esperançat perquè ja m'ha ensenyat la música que farà més o menys i em ve molt de gust. I la Júlia estarà al grup i encara no està clar qui hi haurà més al grup, però bueno, que serà un grup de música del meu pare que em fa molta il·lusió. I també algo que està molt viu és el projecte amb el Tom Felices que ha estat sempre sobre la taula, però aquest últim any sobretot s'ha anat perfilant molt més i crec que ha anat agafant forma i estic... Sí, és com un germà, llavors és molt espontani treballar amb ell i tinc molta il·lusió de seguir fent concerts amb ell i de, això, millorar.
1: Clar, i m'imagino que els temes d'agenda, de quadrar agendes, també tenen el seu pes, no?, en tota aquesta... Vaja, en el compaginar els projectes, al final, no?
0: Sí. Sí. Se solapen molts concerts, però bueno, forma part de la professió, és el que hi ha.
1: Pel que he entès, amb aquest projecte de l'Alfons Carrascosa, hi haurà un disc? O ara ja estic preguntant massa?
0: Sí. No se sap quan, però sí. És la idea. Després que passi, no ho puc assegurar, però és la idea, sí.
1: No sé fins a quin punt t'agrada també participar en enregistraments. Al final és una altra part de l'aprenentatge, no?, d'un músic.
0: Sí, total. O sigui, és difícil fer l'entrevista i escoltar la meva música.
1: Sí, sabem que de vegades...
0: Què serà?
1: Desconcentra una mica, no?
0: A veure, està bé. He gravat poc a la meva vida i és algo que no és fàcil. I haig de dir que li tinc bastant de respecte. Però tinc bastanta il·lusió amb això del meu pare i segur... Al final sempre queda un resultat mitjanament sincer. I natural, així que està bé.
1: Exacte. I potser fins i tot amb el teu quartet, no?
0: No encara. Això encara li queden bastants anys, crec.
1: Sí?
0: Sí. Per fer algun meu nom i enregistrar-ho, pot... Sí, encara no estic preparat. Sí.
1: Doncs pel que sabem que sí que estàs preparat és per ara fer-nos aquest tast en directe.
0: Vale.
1: Què ens has preparat?
0: Doncs tocaré un estàndard de Cole Porter que es diu Easy to Love. I ja està.
1: Molt bé. Doncs, si vols, ja pots prendre posició. Ara sentirem a Víctor Carrascosa, a solo, que ha vingut amb la seva trompeta, amb aquest Easy to Love de Cole Porter. Quan vulguis.

0: Doncs ell és Víctor Carrascosa, l'acabem d'escoltar avui en directe. Hem tingut de nou música en directe a l'estudi. Gràcies, Víctor, per haver-nos acompanyat. Recordem que dijous sereu a la nova Jazzcada de Terrassa i molta sort amb tot el que vingui.
1: Moltes gràcies.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.
3: A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig general.

0: Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Doncs quan és exactament un quart i mig de set, seguim endavant amb el primer reportatge que hem preparat per avui. Com hem anunciat en el sumari, moment de passar per Torroella de Montgrí i conèixer la programació de concerts del festival d'aquest estiu.

0: Del 31 de juliol al 21 d'agost tindran lloc els 15 concerts d'una nova edició del Festival de Torroella. Cobriran el pianista Josep Colom i l'OBC amb un programa monogràfic Beethoven, però pel qual també passaran el conjunt francès Le Poème Harmonique, el pianista rus Daniil Trifonov o la soprano nord-americana Nadine Sierra. La directora artística de la cita, Montse Faura, explica com s'ha confegit la programació a l'entorn del lema d'aquesta 46a edició: l'amor també deixa rastre.
1: Neix una idea molt simple, però molt exigent. La realitat no és mai una sola cosa. I potser per això, en aquesta edició, hem volgut situar al centre una idea que avui ens sembla especialment necessària. Escoltar és evitar la simultaneïtat. I no hem volgut presentar una simple successió de concerts. Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela. I és especialment en allò que perdura, subtil, obstinat i transformador, on pren sentit el lema d'aquesta 46a edició: l'amor també deixa rastre. No com una idea sentimental, sinó com una manera d'entendre allò que roman després d'una experiència artística veritable, allò que es modifica i ens modifica, allò que continua actuant dins nostre molt després que l'última nota hagi desaparegut.

0: Seguim repassant la programació del Festival de Torroella, que també inclou noms com la Mahler Chamber Orchestra, formacions de música antiga com The Thalys Scholars, o l'Orquestra Barroca de Friburg de Brisgòvia, l'Orquestra Barroca de Venècia, Concerto 1700 o el virtuós de la mandolina Àvia Vital. La cita no s'oblidarà d'homenatjar Pau Casals pel 150 aniversari del naixement amb el violoncel·lista Pablo Ferrandez i l'Orquestra Simfònica del Vallès, i encara hi haurà altres noms catalans al cartell.
1: Però el Festival no de Torroella no només vol ser una parada de grans noms internacionals, vol continuar sent un espai de creació, de risc i de descoberta. Per això en aquesta edició incorporem un moment especialment important per a nosaltres, que és l'estrena del nou quartet, el quart ja, d'en Joan Magraner, que l'interpretarà el quartet Diotima, celebrant els seus 30 anys a Torroella, una de les formacions de referència de la música contemporània europea. També hi trobarem, amb aquest compromís de creació actual, també hi trobarem noves propostes que treballen aquesta idea del rastre des de la mateixa arquitectura musical, com és el cas de The Rest Project, també debut al festival amb un diàleg de Bach i Kurtak, que el febrer passat, aquest febrer, va fer 100 anys, i que anirà transitant entre les variacions Goldberg i l'obra de Kurtak, les miniatures de Kurtak.

0: El Festival de Torroella manté l'aposta pels formats singulars i pels espais patrimonials del municipi, com el Palau Salterra, Fundació Vilacases, Can Quintana, Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís. La programació també inclou un concert de les organistes Montserrat Torrent, a motiu del seu centenari, i Cristina García Venegas, al municipi de Pals. I tornant a la música antiga, destaquem la cita del conjunt vocal i ara també instrumental Cantoria, del dia 7 d'agost a l'Auditori Espaiter. El presenta Jorge Lozana.
1: Cantoria està molt lligat al festival. Hem anat com quartet i ara serem 14 al concert. Farem música barroca i bueno, és un programa que s'anomena A la Fiesta perquè és el punt de sortida del nostre desè aniversari, que serà la temporada que ve. Cantarem al Museu del Louvre.

0: Doncs l'actualitat també ens ha portat avui fins al Festival de Torroella, l'acabem de repassar, i ara repassem en format més breu altres temes d'actualitat.
1: I us expliquem que la Federació de Cors de Claver ha anunciat els guanyadors dels Premis Claver del Cant Coral a Catalunya.
0: Entre d'altres, han estat distingits l'espectacle Llibre Vermell, Sons del Passat a Ritme del Present de la companyia Elèctrica d'Arma, la Coral Sant Medí i l'Esbar Ciutat Comtal, també l'Associació Passió d'Olesa de Montserrat, el Tedeum del Mil·lenari de Josep Oller i Sabater, l'enregistrament Josep Anselm Claver, Música per una República Federal o el projecte de transformació social Calda, la primera gota. Els guardons es lliuraran divendres al Teatre Principal de Sabadell.
1: El Festival Musiquem Lleida obre la convocatòria d'una nova edició.
0: Molt marcada pel record de la seva impulsora, Maria Carme Valls, desapareguda fa poques setmanes, el festival celebrarà els dies 2, 3 i 4 d'octubre la 21a edició. Els solistes i grups que vulgui informar-ne part poden presentar la seva proposta fins al 26 de juny.
1: Grans formacions i noms com el de Miguel Zenón, propostes del Festival Nits de Jazz de Platja d'Aro.
0: Des del 3 de juliol i fins a finalitzar el mes d'agost, la localitat empordanesa acollirà la 29a edició d'aquest festival que encetaran Namina and the Barbarians. De la seva banda, el músic Miguel Zenón actuarà al costat del Xavi Torres Trio el dia 10 i Lluís Coloma ho farà el dia 17 amb el projecte His Musical Troupe XXL. La Vella Dixieland, amb un elenc de músics convidats i The Gramophone All Stars Big Band, són altres de les grans formacions que participaran en aquest cartell, que ofereix actuacions a la Platja Gran de Platja d'Aro amb servei gratuït de cadires per 1.000 espectadors.
1: I el blues ocupa la nova Jazz Cava de Terrassa amb dues jornades dedicades al gènere afroamericà.
0: Divendres i dissabte, la sala terrassenca acollirà el ja tradicional Blues Weekend amb l'harmonicista Joan Pau Comelles i el guitarrista Balta Bordoi liderant els seus projectes respectivament. Una proposta esperada pels aficionats al blues i al rhythm and blues amb alguns dels referents més destacats de l'escena a casa nostra. Els concerts, tant divendres com dissabte, estan programats a 9:45 del vespre. I seguim i no deixem els festivals per anar ara fins a Andorra.

0: Un any més, en la recta final de la temporada, parlem del Festival de Jazz d'Andorra, un certamen amb solera que aposta pel jazz de qualitat i la combinació de les propostes internacionals i les més properes. Entre els dies 2 i 9 de juliol, Escaldes-Engordany concentrarà un cartell que ja és cita de referència pels amants i seguidors d'aquest àmbit musical. Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany, ens fa unes pinzellades sobre la iniciativa, un festival que, en les seves paraules, ja té una personalitat pròpia, i per això un dels caps de cartell és el trombonista suec Nils Landgren.
1: Això vol dir a la pràctica que ens atrevim amb concerts ja una miqueta més que pensem que poden tindre certa projecció, com és el cas del dia del principi del Nils Landgren, que no és un músic que es prolligui molt a lo que són els països llatins, no està massa ni a França, ni a Itàlia, ni a Espanya, i llavors anem a pensar, anem a portar una visió del jazz més centroeuropea o més nòrdica.
0: Nils Landgren està programat concretament pel 2 de juliol a la Sala del Prat del Roure, un dels tres espais del Festival de Jazz d'Andorra. Dues hores abans, a la plaça dels Coprínceps, l'encarregat d'obrir el cartell serà el pianista i organista Txema Riera, que actuarà amb un trio que completen el bateria Ramon Prats i el guitarrista Francesc Adroé. Txema Riera també protagonitzarà al costat

del pianista Quic Barroc l'obertura d'una jam session. El pianista andorrà liderarà, de fet, com altres anys, totes les jams que tindran lloc cada dia de festival al vestíbul del Prat del Roure.

0: Com ja hem apuntat i els organitzadors reiteren amb orgull, el Festival de Jazz d'Andorra pot apostar per noms d'àmbit internacional. Dos exemples d'aquesta 42a edició, Joshua Redman i Paquito de Rivera, pels dies 3 i 4 de juliol, respectivament. Els quartets de Tom Felices i Bernardo Parrilla també formen part d'aquest programa, així com l'Emil Londonien Trio. Una altra de les propostes singulars d'aquesta edició és una actuació del trompetista Pol Homedes amb una formació de cordes. Serà el dia 7 a la plaça dels Coprínceps. També es compta amb guany el dia 8 a la sala Prat del Roure amb l'aclamada Maria Schneider, acompanyada de la també sol·licitada Classic Jazz Orquestra. Dues apostes, per tant, per les grans formacions. Una altra aposta és la de tornar a fer dialogar el jazz amb la vessant lírica, i per això el festival es tancarà amb una recreació de la famosa Porgy and Bess, que porta la signatura de George Gershwin, aquest cop amb les sopranos Maria Soler i Jonaina Salvador.
1: No ens hem atrevit, després del que ens va funcionar, com ens va funcionar molt bé l'any passat, el que anem a denominar òpera jazz. Aquest any fem una recreació del Porgy and Bess amb dues cantants líriques andorranes, la Soler i la Jonaina Salvador, que també van estar l'any passat, una que estudia a França i que té molta projecció, amb un trio de jazz, que és el trio del Quic Barroc, de l'Enric Bartomeu, i amb l'ONCA, l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra. És un repte per nosaltres fer alguna cosa, Porgy and Bess, òpera, i amb òpera en si i en clau completament andorrana, doncs és una nova pinzellada.

0: La 42a edició del Festival de Jazz d'Andorra també ha programat dues projeccions audiovisuals. D'una banda, el film Colm 75, Dido Flock, que narra les peripècies de l'organitzadora d'un concert de Keith Jarrett a Colònia, i de l'altra, The Sax Life, The Movie, documental protagonitzat per Paquito de Rivera. En definitiva, som davant d'un festival amb molta història, iniciat el 1985 i amb una primera etapa que va arribar al 2005. Després vindria un impàs i un canvi de format i finalment el festival va tornar a prendre el cos i l'esperit del principi. Tot plegat amb l'ànim que el públic andorrà i el català s'hi segueixin acostant, i també els més joves.
1: A l'època, possiblement, havia molta part que era gent, sobretot catalana, que pujava a veure pues els caps de cartell que portaves, un o dos caps de cartell que es portava a l'època, no? Després el festival es va aturar i ara els temps indiscutiblement no. Quan nosaltres ho reprenem fa 5 anys, o sigui, dic nosaltres, dic que l'equip de govern nou ho reprèn, llavors ens queda recuperar una miqueta aquest públic jove, i per això la nostra visió aquest any, tot i ser personal, busquem coses que puguin tindre un públic molt ample, no? O sigui, que es pugui tindre algo, clar, el Paquito de Rivera, per exemple, un músic amb 17-18 Grammys no és res nou, però el Joshua Rittman segueix sent un projecte de jazz i una proposta fresca. El Nils Landgren, com et deia, és algo completament desconegut. L'Ali Wright és un jazz que podria ser més jazz blues. Sixun, que per exemple portarem

també el mateix dia, el mateix diumenge, Jacques Fusió, però amb unes connotacions molt rock, jazz rock, que es deia a l'època. Bueno, llavors crec és trobar tot aquest públic i després la part andorrana, entre el del Polo Medes, el de la Maria Schneider, que és un jazz més experimental, i el Port Jambès, donem una visió que aquí sí que esperem el recolzament de gent del país, o sigui, fer-ho un clau país. Per suposat que tothom que vingui al Polo Medes, per exemple, doncs m'imagino que molta gent del voltant de Catalunya ens vindrà, però bueno, esperem això.

0: Fins aquí, doncs, aquest segon reportatge del programa d'avui. Mentre sonava, ha arribat al nostre estudi el nostre darrer convidat, el tenor Jordi Cortada, amb qui de seguida escoltem i comentem el seu disc La veu de tenor i la cobla.
1: Assaig General, el programa d'actualitat musical de Catalunya Música.

0: sol. Hi ha músiques que no cal presentar, evidentment. Tampoc cal presentar en Jordi Cortada, tot i que ara feia temps que no venies al programa. Ho dèiem fora del micròfon, eh?
1: És bona veritat. Tarda. Francament, sí, feia bastant. Vaig venir potser fa uns 3 anys o així, en ocasió de fer un programa sobre Proust a l'Ateneu Barcelonès, que la veritat és que va ser molt bonic i ens va agradar molt, però vam intentar fer-lo per altres espais i no vam tenir sort. Però, bueno, a part d'això, faig moltes altres coses.
0: És el que anava a dir, que a més tens molts registres, per dir-ho d'alguna manera. Fas músiques molt diverses, has fet, evidentment, òpera, has fet cant líric, i ara tampoc crec que sigui la primera vegada per això que fas aquest tipus de repertori, no?
1: No. La veritat és que l'any Guimarà, amb el Jordi Lara vam fer un programa que era Cantem Guimarà, i, bueno, cantàvem moltes peces. Quina lletra era de Guimarà, i després la música era, doncs, del Morera, de moltíssims compositors, fins i tot l'àrea de tenor de l'òpera de Tiflan, de l'Eugène Albert, sí. O sigui, vam moltíssimes cançons, també vaig cantar la Santa Espina, etcètera. O sigui, era un recorregut de tota la vida de Guimarà, des de l'inici. Cantàvem també una de les que hi ha aquí al disc, que és la de la referent a la... El quan es va morir el Guimarà, que és... ara us diré el nom.
0: Jo, de moment, el que veig és l'altra capelleta de Guimarà i que cantes Les Fulles Seques, eh?
1: Sí, Les Fulles Seques. Però n'hi ha una que no és del Guimarà, però, en canvi, és en ocasió de la mort del Guimarà, que és...
0: Catalunya plora.
1: Catalunya plora, exacte. Clar. O sigui que, bueno, he fet això, i aquí cantava Les Fulles Seques, cantava també la Sardana de les Monges, i cantava que, precisament, la Sardana de les Monges, curiosament,
0: no
1: en el
0: és.
1: Moment de fer la tria no hi vaig pensar, que perquè la veritat és que em fa molta il·lusió, i ara actualment tots els concerts que faig, per exemple, ara en vaig fer un fa poc a la Biblioteca de Catalunya, o sigui, la playlist de Gaudí, o sigui, la música que sentia el Gaudí, i precisament en l'àmbit religiós de Gaudí vaig cantar la Sardana de les Monges, perquè era diguem-ho així, era coetani l'Enric Morera. O sigui que, vaig fent... Digues, perdona.
0: Abans que ens parlis de la selecció de les cançons i les sardanes, que són els dos gèneres que hi ha, explica'ns per què t'acompanya la cobla mediterrània. És això potser sí que no ho havies fet encara, cantar amb cobla.
1: Mai. La veritat és que ja fa temps que vaig conèixer, en una ocasió una mica rocambolesca, en el Josep Maria Serracant, que anaven junts amb el Jordi Lara, i un bon dia vaig pensar, mira, hauries de

0: a gravar un CD de sardanes, i llavors vaig parlar amb el Jordi Lari i em va dir, escolta, ja tenim la persona, el Serracant, llavors vaig parlar amb ell, ja sabeu que ell és el factòtum de músiques, músics sí, per la Cobla, que sí, té l'arxiu a Sabadell, etc. Té un estudi de gravació allà, no sé si hi heu estat, però és impressionant, bueno, té un estudi fantàstic. I ell treballa amb diverses cobles i em va dir, escolta, bueno, vam fer un procés de selecció de les d'això, i llavors va dir, escolta, per fer aquest CD estaria molt bé que el fessis amb la Cobla Mediterrània. I doncs, escolta, endavant, si tu m'ho dius, que tu ets un especialista, endavant. I aquesta és la raó.
1: I a partir d'aquí, aleshores, si es ressenteu, o tu mateix fas la teva pròpia tria,
0: sí,
1: que, com dèiem, aquí hi ha 14 tracks en total, 14 temes, més o menys la meitat són sardanes, l'altra meitat cançons.
0: Sí, aproximadament, sí.
1: Però totes són molt, molt, molt conegudes.
0: Sí, sí, perquè jo el que volia fer era, d'alguna manera, les sardanes i les cançons clàssiques catalanes revisitades, una nova versió, diguem-ho així. No perquè les altres no les comparteixi, sinó perquè em fa il·lusió fer les meves, diguem-ho així. Eh? Mm-hmm. Fer-les amb veu de tenor, diguem-ho així, líric, com la que tinc, i la veritat és que aquest ha sigut el resultat.
1: Que passa que, clar, molta gent sí que les associa a les gravacions històriques, que
0: és suposo
1: que tu has tingut...
0: Vendrell,
1: exacte.
0: Sí.
1: Hi ha Tarranom, moltes,
0: sí,
1: també, no?
0: Sí, el Calduc, o sigui, no, totes aquestes... I, entre altres coses, també m'ha servit una mica per triar-les, perquè també busques, parles amb el Josep, amb el Serracant, parles amb altra gent, les que jo ja coneixia, i dic, home, doncs, aquestes que canta l'Emili Vendrell, o que canta el Calduc, o canta el Gaia Terranom, etc. Dic, doncs mira, aquesta m'agradaria fer una versió, aquesta. I aquesta ha sigut, la tria ha sigut aquesta. La veritat és que després d'haver-ho fet, dic, home, doncs mira, m'hagués agradat fer la sardana de les monges, però mira, em vaig despistar i no hi és.
1: Pel proper.
0: Exacte.
1: I, no, però això ho deia perquè no sé si creus que es canten d'una altra manera les sardanes. Al final la música és la mateixa, però han passat, no sé, 100 anys, potser no tants, però bueno, sí, en algun cas potser sí. Es canten d'alguna altra manera o és difícil innovar amb aquest repertori?
0: No, sí, es canten diferent. O sigui, no té res a veure com les ha gravat el Ramon Caldú que com les he gravat jo. O sigui, jo les he gravat més amb veu de tenor. O sigui, però veu impostada i, uh-huh, o sigui, no, i en canvi el Ramon Calduc canta una miqueta, no com a cançó pop, però veu amb un micro i cantant sense un gran exercici d'impostació de veu. El Gaia Terranom, evidentment, sí, però el Gaia Terranom era fruit d'aquella època dels cantants lleugers, d'aquells fils de veus que eren magnífics, i jo, evidentment, jo canto d'una altra manera. També puc fer fils de veu, però en aquest cas, pel tipus de peces que he triat, sempre he fet més il·lusió que la meva veu fes més present.
1: Clar, per això ho deia. Perquè, per altra banda, bueno, la sardana té el ritme aquest tan característic, però després sentirem cançons que no hi serà aquest ritme. I, en canvi, la línia vocal, el que demana el compositor, és tan exigent com podria ser segons quina àrea d'òpera, no?
0: Sí, no, absolutament. Vull dir, escolta, la cançó La Font d'Enric Morera, que són de les cançons de carrer, que la versió original està feta en guitarra, doncs és una cançó que no és gens... És molt difícil des del punt de vista de línia, de mantenir la veu en el seu lloc, o sigui, no... I les sardanes igual, no et pensis, les sardanes estàs... Totes les tones estàs en allà que no pots despistar-te perquè si no la veu no hi és, desapareix. A més, que evidentment la cobla no és una orquestra que li pots fer uns pianos fantàstics, no? Vull dir, és diferent.
1: Ara ja direm. Vols que sentim La Font, ja que l'has esmentada?
0: Sí, ho podeu posar una mica, si voleu, sí.

0: La Font és l'última de les cançons de carrer, sí, que és aquest cicle d'Enric Morera. És que fa molt pocs dies parlàvem amb un altre cantant d'Enric Morera que ha enregistrat altres cançons del seu catàleg. És a dir, que té un catàleg relativament ampli i les cançons de carrer han triomfat més que la resta.
1: Molt més, perquè la voluntat d'Enric Morera en fer aquestes cançons era precisament que fossin cançons de carrer. Clar, hem de pensar que en aquell moment justet si hi havia ràdio, no hi havia tele, no hi havia mitjans, no hi havia xarxes socials, no hi havia Spotify, no hi havia absolutament res. I llavors ell el que volia era... Són un tipus de cançons que el registre no és... per exemple, aquesta és aguda, és difícil, però una persona que sàpiga cantar mínimament, no cal que sigui un cantant, la pot cantar, la pot fer una miqueta més baix i la canta. I totes les cançons són de melodies molt boniques i que s'agafen ràpid, o sigui, no és... Era, precisament, l'Enric Morera va fer-ho amb aquesta voluntat, no? De fer cançons de carrer, o sigui, cançons que sonessin.
0: I això li hauríem de preguntar al compositor, però per aconseguir que les melodies es quedin fàcilment en el cap de la gent, tu saps si tenien algun truc, un recurs?
1: Jo penso que, primera, el registre, un registre mig, amb una part aguda perquè hi hagi la part, diguem-ho així, d'expansió i que faci que la gent li atregui la música i digui, ostres, aquesta cançó és interessant. I després, els motius, doncs mira, que si l'Uraneta, que si l'Estel del Dematí, que si la cançó de Bressol, o sigui, són temes molt, molt normals, no? I des d'un punt de vista de melodia, no crec que hi hagi... Bueno, sí que hi ha una cosa, que és l'Enric Morera, i les melodies de l'Enric Morera són magnífiques, però endimoniades. O sigui, són difícils, difícils. I ell, en aquestes, precisament, hi ha tret tota la dificultat. Perquè si tu agafes les sardanes, per exemple, les Fulles Seques, de fàcil no en té res. No només per la copla, pels solistes o pel cor que canta, és molt difícil. En canvi, aquestes... són diguem-ho-hi, fàcils. Són de melodia relativament fàcil i sense gaires pujades i baixades, sense gaires intervals d'aquests difícils.
0: Mm-hmm. I repetitives, potser? Estròfiques?
1: Sí, sí, sí.
0: I aleshores
1: sí.
0: També això ajuda que la melodia vagi clar, no?
1: Exactament, sí. Sempre em fa dos estrofes i dues vegades repetides amb diferents lletres. Però sí.
0: I en aquests casos tu has enregistrat... Que clar, que a vegades hi ha moltes estrofes i no s'enregistren totes. No sé si passa amb alguna d'aquestes cançons del disc, eh?
1: No, les he enregistrat totes.
0: Totes,
1: o sigui,
0: eh?
1: les dues... Hi ha dues estrofes i les he... És completa, és la Font completa.
0: Bueno, referia també a altres, eh? Si vols, fem una mica de repàs, no tant de les sardanes, sinó de les cançons, perquè sí que hi ha algunes anècdotes o curiositats. Hi ha Rosó, evidentment, hi ha L'Emigrant, aquestes que no cal presentar, però n'hi ha una que es diu És Juny, que dona peu a confusió i no té res a veure,
1: no té res a veure
0: amb el Juny de Garreta.
1: No, en absolut. És una cançó molt, molt breu, del Joan Lamot de Grignon, i que és una cançó que no és fàcil, però que és molt bonica, i que el que jo la vaig triar perquè algunes vegades l'he cantat quan faig recitals de música catalana, però sobretot perquè m'evoca els junys de principis del segle passat, que jo, evidentment, no els he viscut, com suposo que us ho podeu imaginar, però que, en canvi, t'expliquen els avis o això, allò de la gent que surt a l'era, que va a segar, que venen les colles, que... I és una cançó molt bonica, i és molt, molt, molt curta. Mm-hmm. Molt curta, és Juny, sí.
0: Ara sentim aquesta vocació al Pirineu, que recordem que forma part de Cançó d'Amor i de Guerra, que és la sarsuela, ahir mateix la feien en concert, em sembla, però que ha triomfat com a cançó solta, també.
1: Exacte, sí. Mm. Bueno, aquesta és un dels meus hits, diguem-ho així. Jo, quan faig concerts, que em faig, doncs, depèn de l'any, doncs en faig 10, o en faig 15, o en faig 20, o depèn, una miqueta allà on em contracten i d'això, doncs acostumo a acabar amb el Pirineu o amb el Rosó, perquè són peces molt populars i que la gent li agrada molt.
0: No, jo estic veient que em sembla que les hem dit totes les cançons, la resta que ja són sardanes. Ja has comentat Catalunya plora, que té aquesta història al darrere, i potser és tan coneguda. Hi ha El cavaller enamorat, És la Moreneta, Sota el Mas Ventós, em sembla que la sentirem després, potser alguna.
1: Sí.
0: Etcètera, Les Fulles Seques, Marinada.
1: També. La Marinada, fantàstica. Ja. La Marinada és... Que, és que, a més, que no té res a veure. Si les altres són molt més... Són molt més cantàbiles, la Marinada també ho és, però és una sardana reposada, és una sardana molt... de molta... No sé, que dona molta pau. Les altres són més... En canvi, la Marinada, a mi, fins i tot cantant-la, que l'he disfrutat molt, m'ha donat més respir, diguem-ho així. Eh? Tot i que les altres també, no? Però és així.
0: Ara que dius això, el gravar-les, o també quan les interpretes en concert, tens en compte que han de ser ballades, és a dir, que estan pensades per ser ballades,
1: sí,
0: tot
1: sí.
0: I que després...
1: És que és la gràcia que té, precisament. És un repertori que, entre altres coses, precisament per això em va fer il·lusió fer-ho. Perquè, home... cançons o sardanes que puguis ballar i cantar, home, doncs n'hi ha molt poques. I danses arreu del món que la gent les balli i les pugui cantar, tampoc n'hi ha. O sigui que això és un fet que potser valdria la pena explorar.
0: Ho dic perquè suposo que s'ha de tenir molt en compte un tempo molt precís, que això els músics de la cobla ho deuen tenir molt interioritzat, no? Quin és sí. El tempo per ballar i no... que deu ser difícil no accelerar-se o retardar-se.
1: Efectivament. Efectivament.
0: De fet, no han sortit els noms, dos noms importants, el de Bernat Castillejo,
1: sí.
0: Que crec que dirigia en
1: sí,
0: en
1: sí,
0: el concert.
1: Sí, exacte.
0: I Jesús Ventura, malauradament no el tenim aquí, però és l'autor d'alguns dels arranjaments,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí. El Bernat Castillejo i el Jesús Ventura. I l'enginyer de so,
0: sí,
1: el
0: també.
1: David...
0: David Casamitjana.
1: El David Casamitjana, que vam anar fins allà a Montoliu de Segarra a fer les gravacions, que té un estudi magnífic.
0: Abans ho comentàvem fora de micròfon, la dificultat de programar concerts amb aquest repertori, però potser pel format, no?, de tenor i cobla, però evidentment és repertori que tu cantes en concert,
1: sí.
0: Pots incorporar alguna d'aquestes que era nova, potser l'has incorporat,
1: sí,
0: al teu repertori.
1: Sí. Ara precisament d'aquí a finals de mes, el 28, faig un concert al Monestir de la Portella, a la Quart, i he incorporat dues sardanes perquè m'acompanya el Josep Buforn, el pianista,
0: sí.
1: I ja, com que ja tinc la partitura en piano, ja, i a més ja la tinc
0: al cap,
1: doncs la farem, sí.
0: Ens queden un parell de minuts per si vols comentar, a part d'aquest concert de la Quart, doncs algun altre projecte que tinguis com a cantant, o si vols...
1: Bueno, tinc aquest concert que vaig fer a la Biblioteca de Catalunya, que és la playlist de Gaudí. El faré també el desembre a Vic. I la veritat és que és un concert molt xulo, perquè molt bonic, perquè comences fent peces, diguem-ho així, de l'època. Pues fas la cançó... No sé, és que en fas tantes que és... Comences amb l'Emigrant, després fas... El camí de la font de les Peles Mestres. Després fas una cançó de l'Isabel Güell, perquè, clar, el Gaudí i el Güell...
0: Treballava per ells.
1: O sigui, i vas desgranant. I després entres a la part religiosa i cantes la pregària del Cant a la Verge. Després cantes el Panis Angelicus. I al final, doncs, fem una mica de Toldrà, una mica de Morera, cantem la Sardana de les Monges... O sigui que el festeig de Toldrà, perquè ja és el final de tot, quan ja pràcticament el Gaudí estava a punt de ser atropellat.
0: I aquest programa va ser una idea teva o te l'han encarregat a motiu
1: no, no,
0: de l'aniversari?
1: Va ser idea meva. I és que he vist que ningú ha fet una cosa d'aquest estil. O sigui, fer les mus... Canto una peça de l'Enric Granados, dues peces del Morera... En fi, és que... I de compositors que ningú coneix, però i que són unes cançons magnífiques, en català, evidentment.
0: Doncs, Jordi, no sé si ens deixem alguna cosa important per comentar, si no, t'agraïm que hagis passat per aquí.
1: No,
0: per
1: jo
0: veure...
1: us ho agraeixo a vosaltres, al revés.
0: Per escoltar plegats aquest La veu de tenor i la cobla, que és el títol del concert,
1: sí.
0: Amb Jordi Cortada i la cobla mediterrània, editat en disc físic, eh?
1: I que està a totes les xarxes, està a Spotify, a Amazon Music, està a tot arreu.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs gràcies per la visita, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, de debò, de tot cor. Moltes gràcies.

0: Assaig general.
1: Doncs així arribem avui al final del programa. Ens queda un minut escàs per avançar continguts del de demà dimarts. Entre d'altres, parlarem de la segona edició del Barcelona Art Summer School, que es va presentar fa pocs dies i tindrà lloc el mes de juliol.
2: I també parlarem del Festival de Jazz de Matadepera, una aposta pel jazz de proximitat i l'esperit participatiu que combinarà joves talents amb noms ja consagrats com Irene Reig, per exemple.
1: Doncs demà a les 6 us esperem per ampliar aquestes i altres informacions l'equip del programa. Com sempre, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Fins demà.

0: Catalunya Música.
1: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
3: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
1: Oh, Fixa't com sona...
0: Catalunya Música. Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Aquesta tarda arrenquem el nostre particular tour amb ella, amb aquesta figura icònica de la història del cinema nord-americà. Havia nascut tal dia com avui de fa 100 anys, a Los Angeles, com Norma Jean Mortenson, tot i que passaria a la història com Marilyn Monroe. Aquesta cançó és del 1928. La varen escriure Herbert Southard i Harry Rabi, amb lletra de Bert Kalmar, pel musical Good Boy. I 30 anys més tard, Billy Wilder la faria servir per la pel·lícula que nosaltres coneixeríem aquí com Ningú no és perfecte. També la vàrem conèixer que com Faldas i a lo loco durant anys. És que Ningú és perfecte és el que diu ella, Marilyn Monroe, al final de la pel·lícula. Una pel·lícula considerada com una de les millors comèdies de la història del cinema i ella com una de les millors interpretacions, com més recordades, de la seva carrera. Amb aquest final, amb aquest famosíssim final, amb aquella frase, ningú no és perfecte. Què? Preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts.

I el segon trajecte el fem ara amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i la seva darrera sinfonia. És la número 41, escrita en do major i coneguda amb el nom de Júpiter. De fet, es creu que va ser l'empresari alemany establert a Anglaterra, Johann Peter Salomon, qui va donar a aquesta obra aquest sobrenom de la suprema divinitat de la mitologia romana. Volia reflexar probablement el caràcter triomfal, generós i solemne que Wolfgang Amadeus Mozart va donar a la seva darrera sinfonia, com us deia, anomenada Júpiter.

Doncs aquest era l'Allegro Vivace de la Sinfonia número 41, anomenada Júpiter, de Wolfgang Amadeus Mozart, i que nosaltres sentíem en la versió de l'Orquestra de Cambra Anglesa que dirigia Daniel Barenboim. Aquest tema porta per títol Amor de joventut. Potser es diu poca cosa, però si us dic que ells van ser els propietaris d'unes caves del Penedès i membres d'una rica família que es movien de la hipocresia de l'aristocràcia, això durant els anys des del gener del 96 al maig del 98. Potser us dono alguna pista més. Si us dic que la família es deien Montsolís, us acabarà de donar la pista per saber que us estic parlant de la música de la banda sonora d'una telenovel·la que es va emetre per TV3 i que es deia Nissaga de Poder. Una sèrie que la seva temàtica va ser molt polèmica quan es va emetre i que parlava d'enganys, de traïcions, d'assassinats, d'enveges, de relacions incestuoses, etc, etc. Bé, la sèrie la va escriure Josep Maria Benet i Jornet, la va adaptar Jordi Galceran i Lluís Arcarazo, i la música li varen encarregar Albert Guinovart.

I som ara a Venècia, l'any 1610. És l'any que es va publicar aquesta missa de Claudio Monteverdi, Missa in illo tempore. Estem sentint l'Adoramus.

era Claudio Monteverdi. Era l'Adoramus, de la seva missa In illo tempore, en la versió de l'ensemble vocal europeu de la Chapelle Royale, que dirigia Philippe Hérèviga.

I la nostra particular ruta ens porta ara a la ciutat italiana de Bergamo, l'any 1755, que és quan va néixer el compositor i oboista Giuseppe Ferlandis. Als 20 anys ja l'anomenen oboista de la Capella de la Cort de Salzburg. I més endavant el trobem vivint a Brescia, a Venècia, a Londres, a Lisboa i també a Anglaterra. Mireu si era famós que l'únic concert que Mozart va escriure per oboè li va dedicar amb ell, Giuseppe Ferlandis.

0: Era música de Giuseppe Ferlendis, d'aquest compositor oboista italià. Ell va morir a Lisboa el 1810. Tenia 50 anys. Sentíem el primer moviment del seu concert número 3 per oboè, en do major, en la versió de Marino Benetti amb l'orquestra Giuseppe Ferlendis. Dirigia Pierangelo Pelucchi.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

De fet, amb 31 anys, era el 1881, va fundar el Conservatori de Berlín. I 10 anys més tard, marxava a Nova York. Li varen demanar de fundar un centre amb les mateixes característiques i que avui dia encara porta el seu nom. Mentrestant, mai va deixar de compondre. Va escriure moltes obres per a piano. Aquest concert, com us deia, el va escriure quan tenia 26 anys. És el seu primer concert per a piano en si bemoll menor, l'opus 32. Recordem el seu nom, Franz Schaber Schabenka.

0: Doncs era música d'aquest compositor, pianista i professor alemany, d'ascendència polonesa, Franz Xaver Schavenka. El que estàvem sentint era el tercer moviment, l'Allegro non tanto allegro, del seu concert per a piano número 1, en si bemoll menor, l'opus 32, del catàleg d'aquest compositor. La versió ha anat a càrrec del pianista Alexander Markovich amb l'Orquestra Simfònica Nacional d'Estònia, que dirigia Nemi Järvi.
1: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.
0: I aquesta música que estem sentint de fons, doncs ens portarà de ple a l'Argentina. Ho fem amb la música d'un compositor cubà. Es deia Ernesto Lecuona. Havia nascut l'any 1896 i es va graduar al Conservatori Nacional de l'Havana amb medalla d'or quan tenia 16 anys. I a partir d'aquí va començar la seva carrera internacional. Va debutar a Nova York. Va continuar els seus estudis a França, ni més ni menys que Maurice Ravel. I a partir d'aquí començaria la seva carrera internacional. Quan Lecuona va arribar a l'Argentina, aquell 36, ja era un músic conegut. Aleshores, el director d'una de les ràdios de Buenos Aires havia començat converses amb ell perquè es presentés davant dels micròfons de l'emissora. Però una sèrie de compromisos que tenia el compositor li varen impedir. Tot i en tot, això no va treure que el músic, durant aquella estada, escrivís aquesta música que estem sentint. Quan estava de gira per l'Argentina. Una de les tres rapsòdies per a piano i orquestra, que probablement és la menys coneguda de les tres, porta per títol Rapsòdia Argentina. I es desconeix les circumstàncies que van envoltar la seva composició i la seva interpretació. La que ens ha arribat avui dia és aquesta versió que va orquestrar Miguel Martos i Thomas Tirino va afegir parts de percussió mentre arranjava i revisava la partitura que existia ja en diferents llocs. Cal destacar que Lecuona rarament orquestrava les seves obres, sovint deixava la tasca a altres, i tant la rapsòdia negra com la rapsòdia cubana, que serien les altres dues, van ser orquestrades per altres compositors. En aquest cas, aquesta rapsòdia argentina la va escriure basant-se en tangos argentins tradicionals. I tota la peça és una mena de rondó que està dividida en diferents seccions, la majoria de les quals es va repetint al transcurs de tota la composició. Una obra que, com us deia, el compositor va escriure l'any 36, quan aleshores tenia 40 anys. I aquest és el destí que us proposo d'anar. Anem a l'Argentina amb la música d'un cubà, Ernesto Lecuona.

Doncs aquesta és la Rapsòdia Argentina del compositor cubà Ernesto Lecuona, un músic que va fer la seva primera estada a l'Argentina l'any 1936. També dir-vos que abans d'arribar ja era ben conegut en el país, degut a la difusió que s'havia fet d'ell, de la seva música, a través de les ràdios i també dels discos de l'època. Per això, el director d'una de les ràdios de Buenos Aires volia tenir-lo per fer un programa amb ell, però sembla ser que no va poder ser. Però el que va resultar d'aquella estada d'uns mesos a l'Argentina va ser aquesta Rapsòdia, Rapsòdia Argentina, i que nosaltres ho hem sentit en una versió orquestrada per Miquel Bartos i en parts de percussió afegida un temps més tard i arranjada i revisada la partitura per Thomas Tirino, tenat a càrrec de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Polonesa que dirigia el mateix Miquel Bartos. I avui, com a souvenir, Siboney. Sí, és una de les 400, més o menys, cançons que va escriure el mestre cubà, entre altres gèneres. I probablement, entre totes aquestes cançons, aquesta i potser Maria de la O, la comparsa, Siempre en mi corazón, vindrien a ser les més representatives de tota la seva producció. I jo m'he fixat en ella avui com a souvenir, perquè aquest Siboney és una cançó que el mestre va escriure fora de Cuba mentre sentia nostàlgia per la seva terra. La va escriure, fixeu-vos, l'any 1919, i formava part de la revista lírica La Terra de Venus. Però no va ser publicada fins l'any 28. Mireu, la paraula Siboney o Siboney amb C fa referència als pobles indígenes precolombins que es consideren els més antics de l'illa de Cuba. L'etimologia, la paraula, prové de la llengua arawak, de l'expressió siba, que vol dir roca, i eyeri vol dir home. Per tant, literalment significa l'home de les roques o el que viu a les coves. I això fa referència al seu estil de vida lligat a la natura i a la caça. I Siboney fa referència tant al poble indígena com simbòlicament també a la mateixa illa. I la lletra doncs expressa l'enyorament i l'amor que Lecuona sentia pel seu país. I que nosaltres ara sentim en la versió de Buena Vista Social Club en un enregistrament que va tenir lloc al Carnegie Hall de Nova York. I avui, estimats i estimades, posem aquí el punt final al Gran Tour. I tornem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música. Aquí fem volar la imaginació per aquest inabastable univers musical i poètic i de tota mena. Us ha fet companyia, que us parla Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular. Molt particular. Amb Victòria Palma. A Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.
2: ...2026, Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
3: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
2: Modernisme, artesania i espiritualitat.
3: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
2: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.

0: ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs hola a tothom i a punt per al vespreig harmònic de l'1 de juny. Què tal es presenta aquest mes a casa vostra i en el si més intern? Sigui com sigui, on hi hagi bona música que s'apartin les magarrufes. El Capí d'Esrea us dona la benvinguda a bord. Quina mena de programa deu ser aquest? Algú que ara acaba de trobar el dial. Doncs mira, és una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i el full de ruta d'avui ens ofereix una combinació que sorprèn. Carn de vedella no gaire picada, ceba molt cuinada, ou dur, oliva negra i panses. Tot dins d'una massa gruixuda, una mica dolça i al forn. Heus aquí l'empanada xilena de pino, la més típica. No sé si l'heu tastada mai. Salutacions a la gent que ens pugui estar escoltant des de Xile. Sortirem ben bé d'una pizzeria italiana que no té res a veure amb l'empanada i després anirem a Harpenden, al Regne Unit, d'allà a Limburg an der Lahn, Alemanya. Saltarem a Eslovènia, Budapest, Sofia, Batumi, Geòrgia, Adelaida, Austràlia, Santiago de Xile, Tlaxiacono. Tlaxiaco, em sembla que no hi anem avui. És demà que anem, o sí que hi anem avui. Doncs ja veieu quina ruta, eh? També Los Angeles i Sant Feliu de Guíxols, que ha arribat al mes de juny. I l'hora dels adeus amb Jordi Pujols, que és director de la primera edició del festival Festeig, el Passeig Jazz Band de Navàs, al Bages, que s'ha celebrat aquest cap de setmana. Què, us hi apunteu?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord, que soni música de fons en els establiments, us agrada, us molesta o us és indiferent? Al restaurant, per exemple, o en aquella botiga de no ho sé, d'embotits no, eh? Allà els embotits no sol haver-n'hi. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, el comandament tinc Diego Monroy.
3: Benvinguts a bord.
2: I copilotant, Anna Hernández. Anna, benvinguda.
4: Hola, com estem?
2: Què tal entres el mes de juny?
4: Molt bé, molt la veritat. Bé. A mi la calor no m'agrada gaire, ja. Però tot i així, doncs, sempre està bé tenir més llum, més...
2: Sí. Tenim més d'un oient dels que participa pensant a veure si em tocarà la visita guiada.
4: Exacte. Avui torna a començar, però, avui és 1 de juny, ho deies, i torna a començar una nova ronda, diguem, de la visita guiada. Això vol dir que el marcador es torna a posar a zero i a partir d'avui, 1 de juny i fins al dia 30, totes les persones que truqueu entrareu a formar part del sorteig per poder-nos venir a veure en persona tant les instal·lacions com el programa en directe.
2: Una visita guiada.
4: Tenim un guanyador dels participants del mes passat, diguem, del mes de maig, però el sabrem demà.
2: O sigui, ja hem fet el sorteig.
4: El sorteig el farem demà i a l'hora dels adeus descobrirem qui guanya aquest primer sorteig per venir-nos a visitar.
2: Val, imaginem, encara no sabem qui és, no. Però ho sabrem demà.
4: Ho sabrem demà, ho sabrem demà. Estigueu atents perquè trucarem la persona que guanya i, per tant, doncs, els que en tingueu ganes estigueu pendents.
2: Molt bé, molt bé. Tot això sense dir res de la Mysterious Tech.
4: De la teca misteriosa, exacte, que avui parlo en nom d'uns quants ingredients.
2: D'acord, a veure.
4: I diu, som un tiberi calòric tradicional dels matins de diumenge amb denominació

0: nació d'origen insular.
1: A veure si hi haurà algú que ens ho sabrà dir. És el 930 48 53 21, que és el mateix per mirar d'endevinar la música misteriosa. La música misteriosa no sé si és molt, molt misteriosa. I també el 607-470-305. Això és...
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
1: Mira, ara mateix som en una pizzeria italiana a qualsevol lloc que vulgueu imaginar. Però aquesta giravolta. I ara ens descobreix nous espais. Mira la cuina... Ara veus la barra, ara veus el restaurant. És una profusió d'escenaris plens de detalls on es desenvolupen escenes líriques i tristes, com aquesta en què Ernesto, que estima Norina, ha d'escoltar com el seu oncle, Don Pasquale, vol obligar-lo a casar-se amb una altra dona rica i insisteix, però Ernesto s'hi nega.

0: Mamma mia, aquest sogno suave casto, el somni suau de Don Pasquale, de Donizetti, bel canto pur, melodia flotant, nostàlgia, i Rolando Villazón en el paper d'Ernesto, i l'oncle Don Pasquale i Dar Abrazakov, amb l'Orquestra Metropolitana de Montreal, i l'escenògraf Alfons Flores, que va recrear Don Pasquale des d'una pizzeria italiana amb profusió d'escenaris, no? La seva creació per Abao Bilbao Òpera acaba de ser premiada com a millor disseny d'escena als Òpera 21. Alfons Flores, benvingut i enhorabona.
1: Moltes gràcies. Bona tarda.
0: Alfons, com va néixer la idea de recrear una pizzeria mòbil?
1: M'ho va dir el director. El director em va dir, quan Emiliano Suárez, quan em va encarregar la feina, em va dir, mira, jo vaig estar a Itàlia, no me'n recordo quin lloc, en una pizzeria que hi havia un home que era el propietari de la pizzeria i que em va recordar a Don Pasquale. I ara que m'ha sortit l'oportunitat de tirar-ho endavant, em sembla que això pot ser una bona idea per un projecte Don Pasquale. I a mi de seguida em va agradar aquesta idea. I després, donant-li voltes, a diferència del que és a Don Pasquale, que hi ha una sèrie de personatges que cadascú viu a casa seva, vam trobar la solució de que tots els personatges de l'obra són d'alguna forma empleats d'aquesta pizzeria. Hi ha una senyora que renta plats, un cuiner, un cambrer,

0: En l'edició dels Premis Òpera 21 també se t'ha distingit el millor disseny per Lady Macbeth al Liceu i el Trovatore a les Arts. En quin moment personal i professional t'arriben aquests reconeixements?
1: Bueno, aquest any ha sigut un any molt interessant. Ho vaig dir el dia que vaig recollir el Premi al Liceu. No, a la meva carrera professional no recordo haver fet 3 estrenes operístiques al mateix país la mateixa temporada. Així és que aquest any hi ha hagut molta sort amb això, casualitat, perquè estrenes en realitat van ser 2, el Don Pasquale va ser una estrena i la Lady Macbeth també, però el Trovatore va ser una reposició d'una peça que s'havia estrenat a on es va estrenar el Don Pasquale? Espera't, que ara se me'n va... És que em faig gran i perdo memòria.
0: Sí.
1: Haurem d'estrenar, espera't.
0: A Bilbao.
1: No. No, el Don Pasquale, sí, perdona. El Trovatore ho vam estrenar a Amsterdam. I després va anar a París i després a l'Òpera de València ho van veure i ho van llogar. Suposo que a Amsterdam. I, bueno, i així és. O a París, potser, no ho sé, quin dels dos, perquè eren coproductors. O sigui que ha sigut una mica fruit de la casualitat. Però, bueno, és molt agradable. Bueno, i per mi, t'haig de confessar que no m'ho podia esperar de cap manera, perquè resulta que l'any passat, perdona que presumeixi, però l'any passat també em van donar el Premi al millor escenògraf. Així que la mateixa Òpera 21 per Carmen, una Carmen de 1999, que encara funciona. Així és que, bueno, és un seguit de bones notícies.
0: Alfons, fa uns dies parlàvem amb l'Àlex Oller, que també ha estat distingit. Què diferencia el director d'escena i l'escenògraf?
1: Bueno, el director d'escena, fonamentalment, la seva missió és pensar una dramatúrgia per la peça. És a dir, amb aquella història que hem d'explicar, què volem explicar? Perquè es podria pensar que això ja està clar. No està clar. Hi ha un punt de vista, hi ha reforçar unes parts o unes altres. Jo, per exemple, vaig veure fa moltíssims anys una representació de Hamlet, que el famós monòleg "To be or not to be" passava desapercebut, perquè al director no li interessava allò, i li interessaven altres coses. És a dir, que això seria el que entenem en teatre per dramatúrgia. Això és feina del director. I llavors l'escenògraf, una vegada aquesta dramatúrgia està més o menys pensada, és a dir, naturalment l'equip participa amb la creació d'aquesta dramatúrgia, el director fa unes propostes, llavors tothom va dient la seva i acaba sortint un projecte comú, diguéssim. I llavors el que s'ha de fer és pensar quin és l'espai idoni per explicar aquesta història que volem explicar. En el cas de Lady Macbeth és un cas molt clar de que l'obra passa amb un molí, diria, em penso, si no recordo malament, amb una gent que tenen una empresa d'un molí. I nosaltres la fem passar amb una mena de claveguera. Vull dir que, bueno, era en funció del que vam pensar que s'havia d'explicar amb aquesta peça, que penses un espai que potenciï això, que dialogui amb aquest espai i que generi una tensió que faci comprensible aquesta idea de la qual es parteix.
0: Alfons Florés, 1957, especialista en escenografies per a teatre, òperes i grans esdeveniments, i també ha treballat amb els directors més importants o destacats. Alfons, què s'aprèn des de la teva feina?
1: Mira, aprens a conèixer el món que vius, perquè estàs tot el rato trobant-te històries que has d'explicar, pensant des d'on expliques. És a dir, jo crec que creixes emocional i intel·lectualment si et dediques al teatre, perquè és un constant de pensar històries, com les explico, què explico, això és interessant, això no és interessant, què vull dir, què penso jo de la vida. Això és importantíssim, el teatre. En el teatre, en el fons, el que fem tots els que hi treballem és explicar el que nosaltres sentim que és el món. O sigui, nosaltres expliquem el món en el teatre. Amb quines idees? Bueno, hi ha gent que pot pensar que si és un petit granet de sorra per canviar-lo cap a bé, i altres persones que poden pensar una altra cosa. Jo sóc més d'aquests que penso

0: que explicant el que penso de la vida puc ajudar a que aquesta vida es comprengui i potser d'alguna manera posar la meva culleradeta de sorra perquè això un dia pugui ser diferent.
1: Una vegada vau construir un bosc de 1.500 crucifixos per norma a la Royal Opera House de Londres.
0: Sí.
1: Quina ha estat la gosadia? Digues.
0: També es va fer el Liceu, sí, perquè és el que et deia. Vam veure la peça i vam dir, de què va aquesta peça? De compromís. Però clar, quin compromís? Un compromís que va en contra a la nostra idea dramatúrgica va ser el compromís que adquireix aquesta protagonista, Norma, amb la seva societat, és un compromís que va contra la seva identitat de dona. I ella pensa que ho podrà complir. L'obliguen a no enamorar-se mai, a no tenir relacions amb un home. L'obliguen a no ser mare. Bueno, és incapaç. És incapaç de fer això. No per maldat, no per cinisme, no per, saps? Sinó perquè realment la seva vida ho demana. I en el fons et planteges, són necessaris aquestes, pels dogmes que ens imposem, són necessaris aquestes renúncies a la vida? I llavors, clar, com que estem parlant d'un tema religiós, ens va semblar que explicar aquesta multitud d'imatges religioses que en el seu cas acaben confonent la realitat i fent veure una realitat que potser no és tan real com poden explicar alguns dogmes que no cal parlar. Tots podem pensar en uns i en uns altres perquè n'hi ha molts avui en dia que s'intenten imposar els altres.
1: I al fons, en un món cada cop més digitalitzat, pantalles, leds, hologrames, la intel·ligència artificial, per on passa el futur de l'escenografia?
0: Mira, jo no tinc cap mena d'interès en la intel·ligència artificial. O sigui, penso que sí, que pot ser. Jo no sé si és molt útil per la medicina, perquè pot ajudar a moltes coses, però des del punt de vista de l'art, jo no, per mi no ho veig, no crec que aporti massa cosa, perquè en el fons què fas? Què fa la intel·ligència artificial? Tenir una informació de tot el que s'ha fet al món des del principi dels temps amb art, barrejar-ho, i llavors, clar, sempre tens, però clar, no sé si és capaç de que hi hagi un estil personal que el posa algú que neix 25, 50, 200 anys més tard que un altre i és capaç de crear una cosa diferent. Jo crec que això és l'art i llavors per mi la intel·ligència artificial en aquest sentit doncs no li veig interès. I bueno, mira, el papa de Roma parlant de religió l'altre dia també en va parlar i es veu que hi ha més coses negatives a part d'aquestes que jo dic amb això de la intel·ligència artificial, no? Que parlava que es dediquen a decidir a qui s'ha de matar a les guerres.
1: Reconegut i premiat Alfons Flores, l'escenògraf suma 9 reconeixements dels Òpera 21. Alfons, per la gent de la ràdio que ara t'escoltem, abans d'acomiadar-nos, algun missatge?
0: Bueno, jo diria, aneu al teatre, perquè penso que el teatre és una de les arts més properes que tenim, diguéssim. És un espectacle que ens motiva, que ens toca, que ens interpel·la i en directe. No és una pantalleta amb una imatge que no sabem si és real o fictícia. Són persones que ens expliquen històries que arriben al fons del nostre cor. I crec que jo estimo el teatre. Bueno, he tingut la sort d'estar en un teatre des que era un nen perquè els meus pares eren aficionats al teatre amateurs i treballava en una companyia d'un centre catòlic. I tota la vida he estat allà. Per tant, per mi és una cosa irrenunciable. I per mi el missatge que diria és aneu al teatre perquè, a pesar de que una obra us pugui agradar més un dia o menys un altre, no passa res. Sempre hi ha un procés allà que es viu, un diàleg que vius directament. Com a espectador, un diàleg que vius amb les persones que estan a l'escenari. I això jo trobo que és boníssim perquè ara, amb aquesta cosa de que ja no cal ni que sortim de casa per treballar perquè teletreballem i estem sols tot el dia amb un ordinador, crec que el teatre és tot el contrari i que és un art que ha de perviure.
1: Alfons Flores, gràcies per l'atenció i enhorabona i per molts anys.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
1: Aquí estem en una pizzeria que gira volta amb una música misteriosa que fa així.

Per un moment, és que aquesta l'hem agafat al mig, no és del començament. I després tenim una misteriosa, una teca misteriosa, que respon a aquesta pista. Som un tiberi calòric tradicional dels matins de diumenge amb denominació d'origen insular. Al 93048-5321 o al 607-470-305, aquest últim per notes de veu o missatges escrits. També hi ha el fixa't com sona, @catmusica.cat. I després d'aquesta bona pizzeria marxarem cap a Harpenden. Anem prop de Luton, a uns 40 quilòmetres al nord de Londres, Regne Unit. El segle XIX va ser un centre neuràlgic de la indústria de trenes de palla pels famosos barrets d'època victoriana. L'escut oficial del poble, de fet, conté un feix de palla en honor a aquest llegat. Harpenden és bressol, fa 37 anys, del clarinetista Julian Bliss.

0: A mi em posa el clarinet i amb aquest joc de marimba és Wonderful, amb Julian Bliss septet, època daurada del swing 1927, germans George i Ira Gershwin pel musical de Broadway Funny Face. Julian Bliss, nascut el 89, tocava el clarinet amb només 4 anys, insòlit. Amb 13 ja sonava als jardins de Buckingham Palace per la família reial i en el 80è aniversari de la reina d'Anglaterra. Va crear el seu propi clarinet, n'ha dissenyat un de gamma alta, qualitat i assequible per als més joves, i Bliss toca en les millors orquestres simfòniques del món. Però ara fa 15 anys va fundar aquest Julian Bliss Septet per retre homenatge a Benny Goodman, un dels clarinetistes més importants de la història de la música. On som?
1: Catalunya Música. Entre la clàssica i l'electrònica.

0: un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música. 2026, Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
1: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
0: Modernisme, artesania i espiritualitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
0: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.
2: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
3: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
2: So de Cobla, la cobla tal com sona. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
4: Ara mateix, a 5 minuts de 2 quarts, som a Harpenden, a la vora de Luton, on hi hem aterrat alguna vegada si hem anat a Londres i doncs, el vol ha passat per aquella destinació. I anirem cap a Alemanya, però abans recordem la misteriosa. Tan, tan, tan... no sé si està molt allò que se'n diu estroncada. I després aquesta teca misteriosa, som un tiberi calòric tradicional dels matins de diumenge amb denominació d'origen insular. Calòric, ínsula... Sí, anem a l'estat federal de Hessen, en concret a la ciutat medieval de Limburg an der Land. Ciutat que es manté pràcticament, ja que gairebé no va rebre danys durant la Segona Guerra Mundial. Allà hi va néixer fa 46 anys la soprano Julia Kleiter. Fixa't com sona.

Rundfunk Symphony Orchestra de Berlín, direcció de Jochen Rieder, amb Jonas Kaufmann i Julia Kleiter, que en aquests moments, precisament acompanyada pel pianista Julius Drake, ofereix un recital de Lied a Alemanya al Palau de la Música que tanca el cicle Palau Grans Veus.

0: Això és canyella en Reimas, eh? Per cert, em diu l'Anna que molta gent creu que aquest Tiberi insular és l'ensaïmada de Menorca. De Menorca, de Mallorca, no, no, no. Som un Tiberi calòric, que sí, l'ensaïmada és un Tiberi calòric. Tradicional dels matins de diumenge, potser sí, l'ensaïmada també, no? Amb denominació d'origen insular, esclar, doncs afegim-hi alguna cosa més. Mireu, aquest Tiberi té com a 5 o 6 protagonistes. Ben bons. I si un tipa, l'altre encara més. I tot va regir, fins i tot hi posen salsa. I ara la música. Tan, tan, tan, tan. Això és...
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Exacte, perquè, a veure, digue-li a una plataforma, mira, porta'm a Lingburg and Erland i després porta'm a Eslovènia. Doncs no sé, de moment, això em sembla que encara no hem arribat aquí. Nosaltres sí, perquè ara ens anem a aquest país verd amb una silueta que recorda la forma d'una gallina. Eslovènia és terra d'eslaus i amb l'Overkindness, que és un gènere de música folklòrica que combina polques clàssiques i valsos sentimentals. Fem un exemple. Hop, hop, a Shrey.

0: i amb una tassa a la mà vas fent hop, hop. És estar jerca, fregerca. La noia ufana d'Estíria, un dels temes més divertits, energètics i populars del repertori recent de Sambel Sasa, Aspenica. Nascuts el 2008 al poble de Begunje, na Gorengesken, i liderats pel jove acordionista Sasso Amsbenik, capten l'essència de l'Overkrainer, aquesta música folk alpina. Aquí estem, a Eslovènia, amb una serenor absoluta i amb ganes de dir que el premi que hi ha d'endevinar algun d'aquests misteris del programa és una dedicatòria, que és el que ens farà ara l'Anna.
1: Exacte, bueno, jo no la faré, jo sóc la missatgera. Tornem a tenir dedicatòria, perquè dijous passat la Dominique, que estava en ruta arribant a la Cerdanya amb el seu home, van encertar la teca misteriosa, que era en aquell cas el pastís de Santiago, si ho recordes.
0: Sí, bona pista, sí.
1: I de fet, el seu home, el Pep, s'hi va posar per dir que el pastís de Santiago, sucat amb llet,
0: era exquisit. Era bo. Nosaltres vam parlar del Meus Amores, sí, i ell hi va afegir la llet.
1: Correcte. Doncs bé, quan els proposo de fer la dedicatòria sorpresa amb algú, el Pep salta i diu, doncs mira, jo li vull dedicar la Mona Lisa de Nat King Cole a la meva dona, la Dominique, així.
0: Oh, doncs m'agrada molt aquest tema. Molt.
1: Ell m'ho va deixar anar davant d'ella, és a dir, va perdre una mica aquesta gràcia de la sorpresa, però va dir... Ho vull fer així, d'aquesta manera.
0: Clar.
1: I vam compartir un moment bonic i doncs avui us el comparteixo jo amb tots vosaltres i escoltem doncs aquesta dedicatòria que li fa el Pep a la Dominique.

0: Are just a cold and lonely, lovely work of art. Que bé que entra aquest Mona Lisa i que bé també sentir aquesta dedicatòria. Per cert, ja teniu pensat a qui li faríeu en el cas que hi hagi això un encert, en el cas que sapiguéssiu quin és aquest tiberi calòric tradicional dels matins de diumenge amb denominació d'origen insular. No és d'ensaïmats. No, no, no, no. I després tenim una música misteriosa, molt, molt suau, molt. Aquesta és una, però ara hi afegirem la segona. Tararitatitatà. No sé, 930485321 i també hi ha la bústia sonora 607-470-305.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Som a Eslovènia i ens n'anem a la capital d'Hongria, anem a Budapest. Es veu que el número 96 és sagrat i també històric, perquè la fundació del Regne d'Hongria es veu que es situa l'any 896. L'edifici del Parlament i la Basílica de Sant Esteve fan exactament 96 metres d'alçada i cap edifici de la ciutat no els pot superar. I la lletra de l'himne hongarès s'ha de cantar en 96 segons si es fa al ritme correcte. A Budapest fa 58 anys i va néixer la violinista Katica Ilyenki. Aquí, atenció, no fa sonar un violí físic, sinó un theremin. És una caixa amb dues antenes, horitzontal i vertical, que, doncs, amb el moviment de les mans i sense tacte, controlen respectivament el volum. Realment sorprenent. Fixa't com sona.

de la pel·lícula homònima Fins que li va arribar l'hora, música d'Ennio Morricone i Katika Ilenki, violinista de formació clàssica

0: però ara amb un theremin, creat el 1919 per Leon Theremin, dels primers instruments musicals electrònics o electròfons de la història i el més antic que ha perdurat fins avui. Sona sense contacte físic. Katica Illenki és de les poques virtuoses amb habilitat per fer-lo sonar amb categoria. Us recomanem, si voleu, el vídeo enregistrat pel concert de cap d'any al Palau de les Arts de Budapest amb aquest mateix tema. Aquí estem, a Budapest, Hongria. Hi ha algú entre els oients que estigui allà ara mateix? I dit això, música misteriosa. Aquesta és que serà molt difícil. A veure l'altra. Tiroritotitotà. 93048-5321 i també 607-470-305. And the Mysterious Tech, un tiberi calòric tradicional dels matins de diumenge amb denominació d'origen insular. Hi ha 5 o 6 o 7 ben bé protagonistes en allà. És molt tradicional i posen una salsa també i t'ho acompanyen amb unes torrades de xurrats. I diguem-ho.
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda. I els oients, tampoc.
0: I mira, de Budapest ens n'anem a Bulgària, que és el país més pobre de la Unió Europea, el que ha guanyat, per cert, per primera vegada el Festival d'Eurovisió, aquest últim polèmic i descafeinat, en certa mesura, pel fet que hi ha hagut països que no hi han volgut participar. Anem a la capital, Sofia, bastida sobre un autèntic oceà d'aigües medicinals. Mira com aquesta font pública, on brolla aigua mineral natural. Miren, estan agafant a uns 46 graus. Uf, sí, sí. Ciutadans i turistes hi fan cua per emportar-se en aquesta aigua potable i amb propietats curatives. Per cert, Sofia ve de Cèrdica, que era, com es deia, doncs el nom romà que ha inspirat un músic, en Pere Girbau, ha creat un projecte independent, ell és osonenc, amb aquest nom, Cèrdica. Sofia, de fet, el va inspirar.

0: l'home de la por i d'aquest neguit, porta'm en un lloc més elevat, que m'ajudi a entendre el que ha passat.
1: M'agrada Treu-me, del primer àlbum de Pere Girbau, del projecte Cèrdica, inspirat a Sofia. Pere Girbau es veu que visitava sovint Sofia perquè hi vivia la seva parella. Era una relació a distància. I la ciutat el va anar atrapant fins al punt de dedicar-li aquest primer projecte musical, Cèrdica. Diu que la ciutat li transmetia una pau especial que el va inspirar per a la composició. La relació, per cert, no va prosperar, però l'experiència ha deixat aquest pòsit creatiu, el seu primer disc, un single molt alt. Aquesta segona música la vol mirar d'endevinar el Josep Maria des de Terrassa. Josep Maria, benvingut i gràcies.
2: Hola, bona tarda, bona nit. A veure, és molt difícil, però em sona com si fos el galop aquell que fan que quan desfilen les colles sardanístiques abans d'un concurs de sardanes.
1: Molt bé, molt bé, molt bé, però no és aquest.
2: No és aquest.
1: Tornem-lo a escoltar un moment. És que sí, és que sembla això que diu. Però no, no, no, no és aquesta. Però fantàstic, Josep Maria, perquè fem bullir l'olla. Algun missatge per l'audiència?
2: Bueno, jo ja saps que participo molt i em faig estar pesat, em diu la meva dona. Una pregunta només, que suposo que
1: un comentari per d'aquells casolà, 100%.
2: Escolta, és que la música que heu posat abans surt a la pel·lícula de La volta al món en 80 dies del Cantinflas i el David Niven i tota aquella patuleia?
1: Jo crec que sí, però no n'estic convençut. Diria sí, que sí, sí. Diria que sí.
2: Que és preciosa, aquella melodia
1: sí,
2: és preciosa.
1: Sí.
2: I anant amb globo, sona i ells van amb globo per damunt de les muntanyes i del mar, o dels llacs, és preciosa, sí, sí.
1: Molt bé.
2: Bueno, un altre dia serà, Germà.
1: I tant, gràcies, Josep Maria, que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Bona nit.
1: Ens agrada sentir els oients, per això, encara que no endevineu, no passa res, al contrari, és un tema meva que enriqueix. Això, podríem dir, és com el dressing, com la una mica l'amanit, aquella... Amb què ho vernissarem, això? I va agafant un gust. Tornem a escoltar aquesta segona, Diego, sisplau. Tirorito, tito. I ara la primera que vindrà ara. Ho hem posat difícil, la veritat. Mira, abans de continuar, recordem-ho.
3: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
1: I amb tots vosaltres, aquí ara, a Sofia. Guaita, a 6 minuts de les 9 som a un lloc que no hi estarem gaire estona, perquè marxem a Batumi, a Geòrgia, amb unes fonts on un cop a la setmana i durant 10 minuts, en comptes d'aigua, hi brollava xatxa, un tradicional aiguardent georgià, grau d'alcohol, 50%. Ja imagino la penya fent cua i van dir, no, això no podem pas continuar. Van veure que allò, en fi, han tornat a l'aigua, a Ribroll aigua. A Batumi hi va néixer l'any 1987 la pianista Katia Bunyatisvili.

0: Aquesta és la primera misteriosa d'avui, l'ària per a la corda de sol de Johann Sebastian Bach, 1717-1723, o, diguem, de la suite orquestral número 3 en re major, amb Katia Buniatisvili. Li diuen la Beyoncé o la rock star del piano. Diva d'estil glamurós i a voltes polèmic, no deixa indiferent ningú, és ambaixadora de la prestigiosa marca de joies Maison Cartier i present sovint en revistes de moda i tendències de vida com Paris Match. Va descobrir el piano als 3 anys per la seva mare, amb 6 ja feia el primer concert. Aquí estem a Batumi, Geòrgia, agraint l'apunt del Pere Esteve, que confirma que la música que hem escoltat d'Ennio Morricone, aquell fins que arribi el dia, o Once Upon a Time in the West, sí que és de Morricone, però no és de la Volta al Món en 80 dies, que en aquest cas correspon a exactament Victor Young. Gràcies per l'apunt, Pere. Nosaltres tornarem a recordar ja la segona música misteriosa. I la teca, un tiberi calòric tradicional dels matins de diumenge amb denominació d'origen insular. Hi posen torrades, hi ha mantega, però és que després hi ha allà hi ha 6 o 7 protagonistes. I amb salsa. I escolta'm, allò li dona una dominació a, pràcticament a aquella cultura. I dues paraules. Temps.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. I de Geòrgia ens anem cap a l'est. Ara anem a Adelaida, la ciutat mil·limètricament dissenyada, quadrícula dels 20 minuts, amb temps per arribar, doncs, aquest temps per arribar a tot arreu, imponent anell de parc i zones verdes i territori pioner en els drets de les dones, després que l'any 1894 es convertís en el primer lloc de l'Imperi Britànic i el segon del món, després de Nova Zelanda, a concedir el vot a les dones. A Adelaide, el 1979, hi va néixer la soprano Greta Bradman. Atenció a la versió.

no australiana d'inicis contrariats. Tothom la relacionava amb el seu avi, llegenda australiana del críquet. Curiositat, Chris Martin, líder de la banda Coldplay, va escriure ficció per consolar la seva llavors esposa, l'actriu Gwyneth Paltrow, per la mort del seu pare, el director i productor de cinema Bruce Paltrow, mentre estava de vacances a Roma. Era celebrant el 30è aniversari de la seva filla. Tenia 54 anys. Van ser complicacions derivades d'un càncer oral i pneumònia. I d'Adelaida giravoltem sud-oest cap a Santiago de Xile amb la gran torre de 300 metres, un gratacel dissenyat per suportar terratrèmols de magnitud superior als 8,5. Estem a l'altra punta de món. A Santiago hi sobresurten turons coneguts com a Cerros Isla. Hi ha el Cerro Santa Lucía i el Cerro San Cristóbal com els més famosos. Allà hi va néixer el 1972 el trompetista Cristian Cuturro.

All right. Sí, s'anomena Cacharrito, amb el quintet del trompetista Cristian Cuturrufo, un homenatge al seu pare, l'acordionista Wilson Cuturrufo, autor del tema. Herència de pares a fills, caràcter xilè, jazz de base llatina, rivets de swing i Cuturrufo fill, trompetista inconfusible de cara rodona i barba espècia, barba espessa, clau per a l'expansió del jazz a Xile com a gestor cultural, i va morir el 2021 amb

0: amb 48 anys després de contagiar-se de la malcuada Covid-19, maleïda. I diguem-ho.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Doncs estem ja a camí de Los Angeles, però abans recordem la darrera melodia. Tirorito titota, tirorito titota. 93-048-53-21. Hi ha algú que ho sap, però és només amb escrit. Ens interessa sentir-ho de viva veu. 93-048-53-21 o 607-470-305. Som a Santiago de Xile, però ara ens n'anem a Los Angeles, perquè avui, dia 1, es compleixen 100 anys del naixement del mite més sensual del segle XX i cantant. No quedava gens curta.
2: French are glad to die for love.

Els diamants són els millors amics d'una noia de Jules Type i Leo Robin per a Broadway, de la novel·la d'Anita Loos, 1949, i amb l'encisadora versió de Marilyn Monroe de la pel·lícula Els cavallers les prefereixen roses, 1953, una Marilyn que avui hauria complert 100 anys, amb una misteriosa mort a l'edat dels 36, que va engrandir encara més el mite amb la posterior icona pop i l'art envoltat del talent d'Andy Warhol.

0: La segona misteriosa... L'endevinaran des de Sant Feliu de Guíxols. Pep, benvingut.
1: Hola. M'equivoco si et dic que és Garreta?
0: És Garreta i el tema es diu...
1: Lluny.
0: Lluny. Jo t'he dit... Enhorabona.
1: La part de Rodera no és tan coneguda, però jo pensava... Això aquest tros me sona.
0: Clar, avui 1 de juny, Pere, no podia ser de cap altra manera que no sonés aquesta peça amb la qual acabarem la ruta. I escolta'm tu, què millor que acabar amb un ganxó, no?
1: I tant, gràcies.
0: Clar que sí, perquè a Sant Feliu de Guíxols des del 2009 i per decisió municipal unànime, una sardana és l'himne oficial i cada dia a les 12 del migdia i des del campanar de l'Ajuntament sonen les notes principals. Precisament les notes de juny, amb carilló.
1: Exacte. I jo, com sóc per allà, com que tinc juny al telèfon, haig de mirar, perquè a vegades sento juny i me penso que és el que m'estan trucant.
0: Ah, és clar, coincideix.
1: Sí.
0: Molt bé, Pere.
1: Molt bé.
0: Molt content. Ja quedareu d'acord amb l'Anna per fer una dedicatòria de premi.
1: D'acord.
0: Una abraçada a tu. Molts records. Avui, 1 de juny, no podíem acabar d'una altra manera.

Enregistrament en directe, Sant Feliu, Juli Garreta i juny 1920, una de les obres més emblemàtiques de la música per a cobla. Gran lirisme, riquesa melòdica, complexitat tècnica. La sardana es veu que va impressionar el compositor rus Igor Stravinsky quan va visitar Barcelona assistint a un concert a l'Ateneu barcelonès i va exclamar com va acabar: "Més Garreta, més Garreta". No sé si va anar ben bé així, però vulguis que no, ha traspassat el temps. I va demanar les partitures per una versió per orquestra. I volem felicitar a la Carme i també a un altre Pere que han endevinat la teca. La teca misteriosa, exactament aquest tiberi calòric tradicional dels matins de diumenge amb denominació d'origen insular, és l'English Breakfast. Aquell esmorzar anglès, no?, que porta fesols, porta bacó, porta també ous remenats, o porta també, crec que és, champinyons. Hi ha una sal

0: d'aquelles que ho envernissa tot. Em sembla que també torrades, mantega, no? Escolta'm, amb allò te'n pots anar a fil aquests ara, eh? Tranquil·lament. Doncs això és pràcticament tot, perquè ara queda l'hora dels adeus i serà en Jordi Pujols, director de la primera edició del Festival Festeig al Passeig Ban de Navàs al Bages.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Festeig al Passeig Jazz Band s'ha celebrat aquest cap de setmana amb la voluntat de consolidar-se. Jordi Pujols, benvingut i moltes gràcies.
2: Hola, bona tarda.
0: Quin balanç en feu?
2: Un balanç molt positiu, perquè aquest és un festival sobretot educatiu i han tingut la participació de 7 jazz bands i estem molt contents, també han tingut força públic i ha anat molt bé.
0: És tot un esdeveniment per Navàs, penso.
2: Sí, a més vam tenir la participació del gran Emilio Solla, és un compositor argentí afincat a Nova York, guanyador d'un Grammy, nominat diverses vegades, i ens ha fet una mica de padrí. De fet, ens està fent de padrí del projecte que tenim de les dues escoles de música, perquè aquest és un projecte intermunicipal, i estem molt contents.
0: I com és que ha vingut? Com l'heu convençut?
2: Bé, ell fa ja molt temps que ens ajuda en el projecte, ja des dels seus inicis, perquè nosaltres tenim una jazz band de nens entre l'Escola Municipal de Música de Navàs i l'Escola Municipal de Música de Súria, i a partir del 2018 ell havia estat professor meu als anys 90 a Barcelona. Li vam demanar una mica de consell. En principi ens pensàvem que potser no ens respondria, però sí, ens va respondre, i el 2020 vam gravar disc amb ell, fins i tot.
0: És ben bé que si no ho proves no ho sabràs, no?
2: Exacte. A vegades una mica és tenir l'atreviment de demanar les coses, oi?
0: Esclar.
2: Una mica això.
0: Emilio, Navàs.
2: Una mica és estrany perquè aquests dies precisament ens miràvem la seva agenda, no? I ell està a Nova York fent concerts i entre mig hi havia Navàs i ens semblava una mica estrany, no? Però sí, sí, ha anat així.
0: Pues, doncs això és un referent per Navàs, d'alguna manera poseu el municipi al mapa. I quin és l'objectiu del festival?
2: L'objectiu del festival bàsicament és fer que diferents formacions joves de nanos que estan estudiant en escoles de música, tant de Catalunya, en aquest cas han sigut escoles de música de Catalunya, de l'Aragó i una d'Itàlia, doncs que puguin conviure, compartir, tocar junts i passar l'estona també. O sigui, una mica fer un clima de jazz i de compartir les experiències, diguéssim.
0: I qui és Jordi Pujols?
2: Bé, Jordi Pujols sóc jo, que sóc el director de l'Escola de Música de Navàs, i des del projecte, aquest és un projecte que vam començar el 2012 amb l'Escola Municipal de Música de Navàs, vam començar a oferir assignatures relacionades amb el jazz i va començar un combo, que hi van haver una trompeta i un saxo, i després va començar a venir més instruments de vent. Finalment hi ha una petita jazz band i a partir del 18 ens vam ajuntar també amb l'Escola Municipal de Música de Navàs i l'Emilio, que ens van donant suport, i sóc el director de tot aquest projecte i de tot aquest embolic.
0: I d'on et surt aquesta força, aquesta empenta?
2: Bé, a mi m'agrada molt el jazz i sempre, bueno, havia portat combos, he tocat, fa molts anys que faig música, i em va començar a fascinar una mica com aprenien els nens o la pedagogia, sobretot. De fet, en aquests moments estic estudiant magisteri i perquè tinc ganes d'aprendre com s'aprèn, diguéssim. I llavors una mica ve per aquí la cosa, la relació entre la música i l'aprenentatge i com els nens aprenen música.
0: I com anem en aquest terreny a nivell país?
2: Jo crec que més bé del que ens pensem. Crec que les escoles municipals de música estan fent i han fet molt bona feina, sobretot pensant, ja tinc 49, i sobretot pensant en quan jo era petit, que sí que ja hi havia algunes escoles municipals de música, però bàsicament la gent apreníem en classes particulars, que jo conec que no sé qui, i tot això s'ha anat estructurant, i jo crec que ara hi ha una xarxa municipal d'escoles de música molt gran, que s'està fent una feina molt bona. El que potser ens falta és una mica el públic. O sigui, jo crec que el que hem d'acabar formant aquí una mica és més públic, que a poc a poc vagin

0: descobrint altres músiques. Ja no dic jazz, sinó... explico la dieta equilibrada, diguéssim. Mm-hmm. Una mica que siguem capaços d'anar una mica més enllà del que la indústria ens va donant, no?
1: Com es fa per aconseguir més públic?
0: Jo crec que una mica és la feina que hem de fer les escoles de música. És veritat que estem com a vegades potser una mica massa centrats, no sé, en formar músics professionals, que no dic que no ho haguem de fer, i de fet ho fem, però una mica el nostre paper és ensenyar a escoltar música, ensenyar a descobrir música. Ara estem en un moment molt bo per poder fer això, el que passa que una mica el dia a dia que tots portem, no? La velocitat en què anem tots potser ens atrapa, però jo penso que ha d'anar per aquí, per buscar les noves músiques a la xarxa, per exemple. Tenim una eina molt potent a les mans que en un clic podem veure els millors intèrprets del món de qualsevol dels estils de la música que estem, que hi ha, diguéssim.
1: I la ràdio?
0: I la ràdio tenim una feina molt potent en aquest sentit, també, sí. Catalunya Música és un clar exemple d'això.
1: El festeig, el passeig Jazz Band s'ha celebrat aquest cap de setmana amb la voluntat de consolidar-se. És la primera edició, hem parlat amb el seu director Jordi Pujols, l'estrella, una mica la referència internacional de Jazz Emilio Solla, ha estat doncs, aquest pianista i compositor que ha padrinat aquest inici, i amb ell acabarem, no?, amb Chaka Freak. Ens la presenta, Jordi?
0: Sí, Chaka Freak és un dels temes del disc Puertos, que va del Grammy 2020 de Latin Jazz. El disc és molt recomanable tot sencer, però el Chaka Freak doncs és una versió, una fusió entre el jazz i la chacarela, que combina moltes rítmiques i sobretot patrons de ritmes de 3 sobre 2 i té un punt interessant rítmic, però també a nivell d'harmonia és molt, molt potent.
1: Jordi, enhorabona per la tasca feta, enhorabona a tots els que ho heu fet possible i gràcies per atendre'ns aquesta estona.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
1: Igualment, i a tots vosaltres per la companyia un cop més. Us esperem a partir de les 8, demà dimarts, Chaka Freak.

música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

música sense paraules. No cal parlar per sentir.

0: Fins aquí, música sense paraules. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants, música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Bona nit. Fa més de 3 dècades que el pianista i compositor franco-americà Jackie Terrason busca a les seves propostes la fusió entre les seves dues cultures. Ha passat uns quants anys a Nova York i Terrason s'establia l'any passat una altra vegada a França per crear un segell discogràfic propi, Earth Sounds, i per publicar també un nou treball gravat amb músics de banda i banda de l'Atlàntic, els músics que l'han anat acompanyant durant la seva carrera. Moving On és el títol d'aquest àlbum en el qual hi trobem la música que ens anirà fent avui de fil conductor. Benvinguts.

Jackie Terrason i el Moving On, que posa nom al recull que va presentar la primavera d'aquest 2024. El tocava amb el baixista Eric Harland i amb el bateria Kenny Davis, un compendi de la carrera que l'ha portat a canviar de manera intermitent de residència i a compaginar projectes novaiorquesos i parisencs.

Trio francès del pianista Jackie Terrasson. El baixista era Sylvain Romano i el bateria Luc Mille Pérez. El tema Love Light.

Bésame mucho, versió de Jackie Terrasson, Sylvain Romano i Ludmil Pérez del bolero de la compositora Consuelo Velázquez. Nascut a Berlín, de mare nord-americana i pare francès, Jackie Terrasson va estudiar piano clàssic a França i jazz al Berklee College de Boston. El 93 va guanyar més el premi Thelonious Monk, que el va projectar internacionalment, signant, per exemple, amb el segell Blue Note, amb el qual ha estat treballant durant 25 anys i amb el qual el 2019 celebrava el seu 53è aniversari.

Jackie Terrasson, que també posava a veu aquest tema en trio Palíndrom, una de les seves composicions originals. Parlant de vocalistes, aquí teniu Cecil McLaurin salvant, cantant amb Terrasson, un dels originals del pianista, Oh My Love.

Oh My Love és un tema original de Jackie Terrason, inclòs a l'àlbum Guache, un àlbum del 2012 que cantava Cecil McLaurin Salvant amb l'acompanyament de Jackie Terrason al piano, Justin Faulkner a la bateria i Bernice Earl Travis al contrabaix.

Jackie Terrason i Stefan Belmondo, músics que han anat coincidint en diversos contextos al cap dels anys. Tocaven una de les balades que Terrason va dedicar a la seva mare el 2016, You Are the Sunshine of My Life. També de l'àlbum Mother és aquest clàssic de Dave Brubeck.

El Miss Teeter, el Garner, en aquesta versió de trio de Jackie Terrason, Eric Harlan i Kenny Davis. Seguim amb un altre estàndard, el Blue and Green de Miles Davis.

November, aquest tema dedicat al mes de novembre ple de girs provinents de la música caribenya, amb Jackie Terrason explorant-ne la riquesa tímbrica en trio amb Bernice Travis i Luke Mil Pérez. La vocalista Karin Giok Turam tancarà la sessió d'avui al costat del trio de Terrason cantant una cançó del repertori de Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Demà més, bona nit.

0: T'has preguntat quins són els directors musicals més influents de l'actualitat? Els homes clàssics dediquen la setmana a 5 grans mestres que pots veure dirigir en les principals sales del món.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: La manera de presentar-ho, crec que podria canviar molt. No hi ha això de fer rock and roll de Vivaldi o vestir-se un poquet més desenfadat. No, és que nosaltres presentem d'una manera sincera i tranquil·la la música clàssica, perquè jo no crec que Beethoven o Schubert o Bach siguessin tan rígids o tan quadrats. És veritat, el que fem és difícil, tenim que

0: estan molt concentrats, però jo crec que també la manera de parlar, la manera de ser, la manera de presentar-se, de pujar a una escena, podria canviar un poc. Jo provo de fer-ho així.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Lina Turbonet.

I ara us convidem a sentir el concert per violí i orquestra en re major, opus 35, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Els intèrprets seran el violinista Nigel Kennedy i l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Oko Kamu.

0: El violinista Nigel Kennedy i l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigida per Oko Kamo, ens han interpretat el concert per violí opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Us oferim a continuació les quatre balades per a piano opus 10 de Johannes Brahms. L'enregistrament que sentirem de la música de Brahms es va fer el 1953 i el protagonitza un dels grans pianistes del segle passat, Wilhelm Kempff.

0: El que sentíem eren les quatre balades per a piano sol opus 10 de Johannes Brahms, interpretades en aquesta gravació del 1953 pel pianista Wilhelm Kempff.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir el Requiem Opus 48 de Gabriel Fauré, interpretat per la soprano Arlene Auger, el baríton Benjamin Luxon, el cor de la Catedral de Winchester i l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Philip Ledger.

0: Hem sentit el Requiem Opus 48 de Gabriel Fauré en la versió de la soprano Arlene Auger, el baríton Benjamin Luxon, el cor de la Catedral de Winchester i l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Philip Ledger.
1: Catalunya Música.

La sonata de cambra que ara us oferim és la tercera del recull Harmonico Tributo de Georg Muffat. Ars Antiqua Austria és el nom de la formació que interpreta aquesta gravació amb Gunnar Letzborg com a director.

0: Sentíem la sonata de cambra número 3 del recull Armonico Tributo, un recull de Georg Muffat publicat el 1682. El conjunt Ars Antiqua, Àustria, interpretava la música de Muffat dirigit per Gunnar Letzbor.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir la cançó «Un attendant de mer» del Còdex Chantilly de Johannes Galió en la versió dels solistes de La Grande et la Voix sota la direcció de Bjørn Smelze.

0: Els membres del conjunt vocal Grand i la Voix, dirigits per Bjørn Smelze, interpretaven la cançó En attendant de mer del Còdex Chantilly de Johannes Galliot.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La música de Ludwig van Beethoven és la que sentirem tot seguit, la seva primera sinfonia en la tonalitat de Do major, el seu opus 21, i us l'oferim en aquest enregistrament fet a l'Snape Maltings Concert Hall d'Odeburu el març del 1993, protagonitzat per l'Orquestra Revolucionària i Romàntica dirigida per John Elliott Gardiner.